0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAC 107. Són les 8 en punt. Si us acabo d'incorporar en aquests moments a la nostra sintonia, si porteu ja estoneta amb nosaltres, doncs gràcies per continuar, per seguir junts, camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dijous d'aquest 17 de setembre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre després d'aquestes darreres hores de pluja aquesta tarda, vespre de dimecres, també passat per aigua amb força quantitat de precipitació que coneixerem quan coneguem la previsió meteorològica d'aquesta jornada. De moment la temperatura es nota que ha baixat també per aquesta remullada, 18 graus ens marca el termòmetre, la humitat elevada, el 97%, i la pressió atmosfèrica, 795 hectopascals. Així és com comencem aquesta nova horeta i a partir d'ara incorporem, a més de tota la bona selecció musical, la informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia, feliç dijous.
0: Al matí, a RAC 107.

0: Avui és dijous, és 17 de setembre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit exactament a les 7 hores 34 minuts, es pondrà a les 19 hores 57 minuts. Recordem avui felicitar aquelles persones que celebrin el seu santoral. Avui és Santa Nàdia, Santa Ariadna, Santa Imelda i Santa Coloma. Felicitats! En quant a aquells apunts interessants, aquesta saviesa que recull la nostra agenda on es repassa tota aquesta tradició i cultura popular. Per exemple, avui ens ve a parlar de les estrelles, en concret les estrelles de mar, que no tenen cervell. Ho sabíeu? Per contra, el seu sistema nerviós descentralitzat es desplega pels cinc braços dels que posseix, per la qual cosa es pot dir que tot l'animal és cap. Sí, sí. L'estrella de mar té capacitat de regenerar un braç ferit o amputat. Meravelles de la natura. Però encara ens diu més coses interessants aquesta agenda que també ens porta a parlar aquesta jornada d'altres curiositats, com la que ens porta a dir que el pebre és el fruit d'un arbust, ho sabíeu? El conegut com el pebrer. El fruit és roig, però assecat es torna negre i arrugat. Durant segles, el pebre va ser un producte caríssim. Recordeu que és fruit d'un arbust, el pebrer. I també, per acabar, ens diu que recordeu que en rentar-vos les dents, comenceu amb el raspall sec. És més efectiu. En acabat, es bandiu bé el raspall a raig d'aigua i deixeu-lo secar. Apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara continua la calçada tallada de la C15B a causa d'unes inundacions entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en dos sentits de la marxa. Per altra banda tenim altres incidències, en aquest cas un accident a la C32 a l'altura de Premià de Dalt, que en direcció a Barcelona i ja des de Mataró deixa un carril de circulació tallat i 6 quilòmetres d'aturades. A la C58 a Ripollet, en direcció a Sabadell, també tenim en sentit nord fins a 7 quilòmetres de cues, també per un vehicle accidentat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals en tot el nus de la Trinitat i arribant per la C58, ja amb retencions des de Terrassa, Sant Quirze i Sabadell, però també per la C33, des de Montcada i Reixac, tot plegat de retruc, afecta les dues rondes de Barcelona. Encara al vessant Vallès tenim retencions a la C60, també des d'Argentona, en direcció a la Roca del Vallès, en sentit nord de manera intermitent. A la AP7 també es circula amb retencions en direcció a Tarragona, d'entre la Roca i Barberà del Vallès. I pel que fa a la C17, a Parets del Vallès, continuem també amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Repassem els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 17 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre la seva portada aquesta jornada parlant dels documents que aproven que Madrid va manipular la llista d'espera de l'Hospital Ramón y Cajal. Ha evitat anotar-los com a preferents, en diuen. La consellera de Sanitat ha acusat al cirurgià Luis Alberto Martos d'alterar la prioritat dels pacients en la llista d'espera, però les proves que va mostrar a El País apunten a dos superiors. És un dels temes importants que obre aquesta portada de El País. També es parla avui de Feijóo, que s'enroca en Vox i tanca la porta que menors de Ceuta vagin a la península. La jutgessa busca qui va coordinar, qui va financiar i va decidir l'operatiu de l'entrada massiva. Tardón demana ajuda al CNI per identificar els agents dinamitzadors dels migrants. L'audiència atura el campament per immigrants a El Puerto. Malauradament, després de la tempesta d'ahir, ha estat localitzat el cos sense vida d'un home arrossegat per l'aigua a Barcelona. Talls en el metro i retards als trens després de les pluges viscudes a Catalunya. Les pluges a València descarreguen 70 litres per metre quadrat tan sols en mitja hora. Les tempestes causen nombrosos incidents en la província, encara que no es registren desgràcies personals.

Avui parlem també de von der Leyen, que anuncia un pla de seguretat per a Europa sense els Estats Units. La presidenta de la Comissió planteja crear un mecanisme de seguretat pels països de la Unió Europea i altres socis, com el Canadà o el Regne Unit.

D'altra banda, un nou informe de la policia connecta els àudios de Cospedal amb els diaris d'en Villarejo. Assumptes interns envia el seu anàlisi a l'Audiència Nacional, que li va ordenar buscar indicis de criminalitat contra la exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal. Mbappé explica per què no es va enfundar la samarreta en suport a Ceuta. Volia tenir també un gest amb els immigrants, diu. El jugador francès esclareix els motius que el van portar a no secundar la campanya de suport a Ceuta en el partit que van disputar contra l'Elx. Els rectors volen reforçar els controls abans d'enviar alumnes a Mèxic, després de, malauradament, l'assassinat de Clàudia Tacoronte. El campus de La Laguna suspèn els viatges dels seus estudiants a Morelos, com ja va fer Granada. L'Autònoma de Barcelona i la d'Extremadura mantenen els seus convenis. Mèxic emet ordre de detenció contra el presumpte assassí de l'estudiant espanyola. Com a històries destacades avui d'El País es parla de l'escalfament global que va cuinar a foc lent la catàstrofe del glaciar nepalí. Un estudi apunta al paper del canvi climàtic en el desgel que va preparar el terreny per la llau del mes d'agost al costat de les fortes pluges a la tardor i un terratrèmol al 2015.

0: En l'àmbit econòmic parlem d'Espanya, que proposa reestructurar el deute del Fons Europeu de Recuperació per donar 70.000 milions extras a la Unió Europea. Cuerpo presenta, en aquest cas, un pla per reperfilar el pagament d'interessos de Next Generation amb objecte d'alliberar 11.000 milions a l'any en el pressupost europeu. També es parla de l'Audiència Nacional, que rebutja investigar la guerra judicial dels Ibarra per la gestió de la societat familiar. Deixem El País. El Punt Avui obre la seva portada aquesta jornada parlant de la tempesta d'aquest passat dimecres i, malauradament, han trobat mort el conductor d'un vehicle arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella al Garraf. Un fort temporal causa afectacions a la mobilitat i al subministrament elèctric a Barcelona i a última hora. Amb situacions preocupants també les tempestes que han deixat una pedregada molt forta a Girona, o la situació preocupant també a València, activada la preemergència hidrològica. D'altra banda, parlem del nou president de la FED, que desafia Donald Trump amb una pujada dels tipus del 0,25%. A l'àmbit educatiu, la Bressola commemora el 50è aniversari amb la situació econòmica estabilitzada. L'Audiència Nacional cita a declarar el president de Ceuta per l'entrada massiva d'emigrants. I Von der Leyen, que ofereix al Canadà ser el primer membre associat de la Unió Europea. Acabem el repàs del Punt Avui parlant de models econòmics diferenciats per a un territori únic, l'Empordà. El turisme com a gran motor de creixement és el tret principal, però no l'únic, que comparteixen les dues comarques d'aquest territori. La història i la situació geogràfica de l'Alt i el Baix Empordà han estat determinants en l'evolució de les respectives economies. La Vanguardia i els seus titulars de portada: temps extrem, un mort després d'un violent temporal que ha col·lapsat l'àrea metropolitana de Barcelona. La Ronda de Dalt i diferents carreteres van tenir que ser tancades. En el Prat es van cancel·lar almenys 23 vols. València i la zona d'Anna, que recuperen la normalitat després d'una nit tan de mal son. Als Estats Units, Donald Trump veu la unió entre el Canadà i la Unió Europea com un acte hostil, al que respondrà amb més arancels. En quant als grups d'interès, la llei de lobbies fracassa en el Congrés i Espanya perd altres 260 milions d'euros dels fons europeus. Desafiament migratori. Europa proposa flexibilitzar les regles migratòries davant la crisi com la de Ceuta. Es parla també d'esports de futbol. Barça 7, Racing 2, la setena meravella per un Barça de rècord. El conjunt barceloní que lliga el millor inici de temporada de la història del club després d'un nou recital. Conjuntura econòmica. La FED desafia Donald Trump al pujar els tipus d'interès en un quart de punt per primera vegada en 3 anys. Del crimen a Coahuila, a Mèxic, aquest país activa la búsqueda i captura del conegut com el Trompas per l'assassinat de Claudia Tacoronte. I després d'una reivindicació ciutadana, avui també en parla La Vanguardia d'aquest tema, Mataró, que suspèn el procediment sancionador contra el veí que va arreglar el seu carrer. Miquel Clos va rebre una multa de més de 1.700 euros per plantar arbres, per reparar bancs i per pavimentar part de la via pública que portava molts mesos, fins i tot en algun moment anys, reclamant que l'Ajuntament se'n fes càrrec. Acabem fent un cop d'ull als titulars destacats de la portada del Periódico de Catalunya, que aquest obre parlant del Premi Barcelonina i Barceloní de l'any per a dues icones de la ciutat. S'acosten les festes de la Mercè. Sandra Bestraten, degana dels arquitectes catalans, i Esteve Camps, president delegat de la Junta de la Sagrada Família, reben el guardó també del Periódico coincidint amb aquestes festes. Els premiats encarnen dos mons que han sigut protagonistes a Barcelona aquest any. Els guardonats connecten de manera directa amb el moviment que viu la ciutat. D'altra banda, la Comissió Europea planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La policia no troba indicis en la salut d'en Dic que expliquin una caiguda. Illa reivindica els llaços amb Extremadura i defensa el model de finançament. El Congrés dona llum verda a la reforma de la dependència. Catalunya tindrà un observatori de salut mental inèdit a Espanya. També es parla avui de la Fed, que llança un pols a Donald Trump i apuja els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. Rosalía, que tanca la seva gira que va portar el pop a un altre nivell. I la Mercè, que portarà un gran show de la Fura dels Baus al Moll de la Fusta. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 17 de setembre de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica. Tot apunta que tenim un tastet de tardor, un dijous encara insegur i clarament més fresquet. La temperatura demarca valors propis de principis de tardor. El temps no acabarà de fer net avui dijous, malgrat que ja no s'espera pluja intensa. La previsió del temps per avui anuncia un matí força rúfol, amb algun plogim i una tarda més tranquil·la, amb força estones de sol. Matí gris, tarda, com dèiem, amb estonetes de sol. Una matinada clarament més fresqueta que la que vam tenir ahir. Matí de cel força nuvolat i encara amb alguns xàfecs damunt del mar a tocar a la costa. No es descarta algun xàfec curt o plogim fins al migdia al litoral barceloní. Les clarianes aniran, a més, a ventinat. Cel força clar, avançada a la tarda. Clar, descens també de la temperatura màxima. Si mirem una miqueta més enllà, de temps més estable a partir del cap de setmana. Un divendres que es mantindrà encara amb una lleugera inestabilitat atmosfèrica a matí insegur, amb algun xàfec breu o plogim al litoral, sobretot al sud de l'entorn metropolità. Més sol a partir de dissabte i ascens de la temperatura màxima. Nits fresques i de bon dormir. Un cop d'ull al temps, on abans de la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre, a hores d'ara, ens diu que tenim ja 18 graus i mig, camí cap als 19, la humitat elevada al 95% i la pressió atmosfèrica 795 hectopascals. Són 10 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres. She's

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: La Biblioteca Can Rajoler torna a la seva activitat normal després de l'estiu, pel que fa a horaris i activitats. Durant aquest mes de setembre s'inicien les activitats del nou curs, com les diferents, els diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza el centre de lectura. Hem parlat amb la directora de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujol Assús, i ella començava parlant d'algunes de les activitats per al públic adult.
3: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida. I que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres o el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
2: La Biblioteca Can Rajoler és un servei públic municipal obert a tota la població. Forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que la gestiona juntament amb l'Ajuntament de Parets. La directora de la biblioteca ens parlava dels grups de lectura temàtics dels que disposa la biblioteca.
3: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
2: Les diferents activitats que començaran aviat, sota inscripció prèvia, també compten amb els grups de conversa en anglès i o francès.
3: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasch, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
2: La Judit ens detallava els diferents clubs de lectura per a infants.
3: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens de primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda.
2: Els nadons també tenen cabuda a l'hora del conte i l'History Time també ens en parla la Judit.
3: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora del conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda. Les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts, a 6:00 de la tarda. I per últim, l'Story Time, que són sessions de contes en anglès, que el fem sempre el primer dimarts de mes a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o per tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
2: Dins l'agenda del mes de setembre, la Biblioteca Can Rajoler, pel públic adult, destacar i recordar que el dijous, dia 24, a 14:45, hi haurà el Club de Lectura per Adults amb tertúlia al voltant de la novel·la Matar un ruiseñor, de Harper Lee, a càrrec de la mateixa biblioteca. El divendres, dia 25, a 16:45, el divendres negre, el Club de Lectura de novel·la policíaca amb la tertúlia al voltant del llibre El instante en que se encienden las farolas, de l'Empar Fernández, a càrrec de la Dolors Paloma. El dissabte, dia 26 de setembre, a les 10 del matí, Club de Lectura Bon Dia, tertúlia al voltant de la novel·la El médico, de Noah Gordon, a càrrec de Lorena Llorente. I el dimecres, dia 30, a 16:45, el Club de Lectura per Adults, amb tertúlia al voltant de la novel·la Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, a càrrec de la mateixa biblioteca. I pel públic infantil, el dimarts, dia 29 de setembre, a 17:45, a l'Hora del Conte, amb Boom i l'Estel dels Desitjos, a càrrec de Companyia Humanots. La Biblioteca Can Rajoler de Parets del Vallès és un servei públic municipal obert a tota la població. Ja sabeu que estan situats al carrer Travessera número 1, al barri antic de Parets, al telèfon 93 573 9801.
1: RAP 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAM Matí.

0: l'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Com vam parlar, l'atleta del Club Atletisme Parets, l'Ariadna Navarro, ja està des de l'agost a la Universitat de Texas, a Houston, on està fent també i practicant el seu esport favorit, que és l'atletisme, i ja ha fet diverses proves. En una va quedar setena, una posició molt bona, destacant que hi havia atletes de diverses zones dels Estats Units i que tenien un gran nivell. Hem volgut parlar amb l'Ariadna Navarro i jo és el que ens deia de la seva experiència als Estats Units.
2: Doncs vaig arribar aquí el 22 d'agost a Texas, Houston, als Estats Units, i una setmana i mitja després ja teníem la primera competició. Llavors aquesta vaig quedar setena, la veritat és que bastant contenta. Vaig quedar primera del meu equip, de HCU, que és la universitat on jo estic, i setena en total. I la veritat és que va ser una cursa que m'agrada bastant. No va ser aquí a prop, o sigui, era una hora i mitja de trajecte, vam anar amb autobús. I la veritat és que força bé, em van dir que setena, cada top 10 està molt bé, perquè és com que competeixen tots els equips de Texas.
1: Però a la següent prova que va fer ja va quedar primera. Segurament no tenien, en aquest cas, atletes rivals tan fortes com tenia la primera, però aquí es destaca el nivell de l'Ariadna Navarro i properament en tindrà més, una a Arkansas.
2: I després, una setmana després, vam tenir una altra competició. Aquesta està a mitja hora d'aquí i vaig quedar primera. Sí que és veritat que em van dir que aquesta seria una miqueta més, o sigui, que no hi hauria tant nivell com l'altra, però que hi hauria nivell. I sí, vaig quedar primera i molt contenta, l'equip també supercontent, i doncs aviam les següents competicions. La següent, si tot va bé, és Arkansas, i anirem amb avió. I només van 6 de cada... O sigui, 6 masculins i 6 femenins. I aviam si m'agafen. I ja està.
1: Doncs l'atleta del Parets, Ariadna Navarro, doncs està als Estats Units, com dèiem, a Houston, a la Universitat de Texas, practicant el seu esport favorit, que és l'atletisme, i com dèiem, ja ha guanyat una de les proves que ha disputat.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: Qui està fent pretemporada ja des de fa unes setmanes és el sènior A femení del bàsquet Parets, que enguany jugarà a la segona categoria femenina, segona catalana, i començarà la Lliga, concretament té la jornada número 1, el 26 de setembre, a casa, un quart de vuit, contra el Draft Gramenet. Recordem, un equip que va pujar de categoria i que tindrà com a rivals la S, el Minguella, el Centre Catòlic, l'Hospitalet, el Lipsi, la Salle Bonanova, el Bàsquet Ateneu Montserrat, o Virolai, el Claret, el Gramenet, el Bàsquet Safa, el Bàsquet Cores i el Lluïsos de Gràcia. Com podeu veure, molts equips, la majoria de la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana més propera. Seran rivals durs. Vam voler parlar amb una de les jugadores noves, en aquest cas un dels fitxatges que torna, en aquest cas, al bàsquet Parets, com és la Laia Grande, i això és el que ens deia.
1: La pretemporada, la veritat, és que ha anat molt bé. De moment només hem jugat un amistós, però portem entrenant unes setmanes. I aquest partit ens ha servit per començar a agafar sensacions, conèixer-nos millor dins la pista i començar a treballar pues, la forma de jugar en equip. Encara ens queden dos amistosos, que són aquest cap de setmana, i segur que ens aniran molt bé pues, per començar a agafar ritme i preparar-nos de la millor manera possible per començar la Lliga. Que sembla que no, però ja la tenim aquí perquè comencem la setmana que ve, el 26. I, en resum, les primeres sensacions han sigut molt positives, estem treballant molt bé, a més hi ha un molt bon ambient dins l'equip. I la veritat és que tenim moltes ganes de començar i de veure com se'ns presenta aquesta nova temporada.
0: Que segur que anirà bé. Laia Grande és un dels fitxatges, però hi ha moltes més jugadores. Amb elles anirem parlant. Anirem parlant també amb el seu entrenador, Juanjo, en aquest cas, que ens parlarà també de properament de com veu aquest inici de temporada del bàsquet Parets sènior A femení. Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre.
2: This one's for you.

0: Eddie okay?
1: I don't know.
2: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i vas ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
3: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
4: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Avui dijous i el 24 de setembre, de 6:15 a 7:15 de la tarda, l'Associació Triple organitza jornada de portes obertes. Tothom que vulgui, en aquest cas, recordem que ofereixen bàsquet per persones amb diversitat funcional i poden assistir, com dèiem, esport, inclusió i companyerisme. Per més informació, associació.triple@gmail.com o al 660-065-480. Recordo que també tenen Instagram, associació.triple. Parlem de les jornades de portes obertes i ens les comenta precisament la Cristina Araguz, que és la presidenta de l'associació.
6: Doncs aquest dijous arrenquem temporada. Arrenquem amb dues jornades de portes obertes, el 17 i el 24 de setembre, de 5:30 a 6:30 al pavelló d'esports. I il·lusionats, doncs, una temporada més per aviam si acabem de consolidar aquest projecte d'equip una miqueta més competitiu, entrenant dos dies a la setmana i amb ganes de seguir creixent com a entitat. Com sempre, volem seguir apostant pel nostre torneig i participant al Campionat de Catalunya de la Federació CIM.
5: Recordeu que serà de 6:15 a 6:15 de la tarda, el dijous 17 i 24 de setembre.
7: L'autèntica ràdio de serveis és a RAPSEN 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: El Servei d'Informació i

podeu realitzar al mail siat@parets.cat. Per una banda, el curs d'autodefensa per a dones al nivell 0 tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i els divendres de les 6 a les 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà el divendres 30 d'octubre. Per altra banda, en el curs pel que fa al nivell 1 s'impartirà els dilluns i els dimecres de les 6 a les 8 de la tarda. El curs començarà el dia 5 d'octubre i en aquest cas acabarà el dia 28, amb un total de 8 sessions.

0: Gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ei, ei, que la festa ja comença. Perquè totes les persones puguin gaudir-la, és imprescindible que sigui un espai lliure de violències. Construïm una festa feminista amb respecte, consentiment, diversitat i en comunitat.
4: Generalitat de Catalunya.
5: A partir del pròxim dilluns 21 de setembre entrarà en vigor la modificació pel que fa a la línia de bus express E26, la línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona, que incorporarà un nou autobús, la qual cosa permetrà oferir 17 convois per sentit cada dia. D'aquesta manera se'n reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobús E26 presta servei de dilluns a divendres, els dies feiners durant tot l'any, i es preveu que aquest servei s'electrifiqui també al llarg del pròxim 2027. Les reivindicacions dels últims mesos per a una millora en el transport públic que transcorre per la vila s'han materialitzat en l'anunci que la Generalitat de Catalunya fa aquesta millora en la línia del bus express E26 que, com dèiem, entrarà en vigor a partir del pròxim dilluns, dia 21 de setembre. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Díaz Cayuela, i es mostrava satisfet davant d'aquesta novetat, però també aprofitava per demanar més millores per al transport públic a casa nostra.
6: Estem contents amb aquesta millora de l'E26, la veritat. És una qüestió que portem reivindicant des de l'Ajuntament des de que va començar aquest servei. Fa poc vam tenir una reunió amb la senyora Susi López López, que és la directora general de Transports i Mobilitat de Catalunya de la Generalitat, i precisament li vam plantejar això, entre altres coses, no? Però sobretot pensant com ha afectat la mobilitat de Parets a l'aturada de l'R3 per les obres del desdoblament i de la nova estació. I és cert que redueix el temps d'espera i és una bona notícia, però també és cert que nosaltres seguirem insistint perquè encara creiem que hi ha marge de millora en les freqüències de la nostra línia. I ho seguirem plantejant al departament fins que arribem a un servei que és el que nosaltres creiem que Parets es mereix.
5: A la darrera reunió amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l'equip de govern va traslladar novament aquesta petició, juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets, especialment rellevants, des de l'aturada de la R3 de Rodalies, pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en aquest cas per les millores en el transport públic, aconsegueix hores d'ara l'augment de la freqüència del pas del bus E26. A partir de dilluns 21 de setembre, aquest servei oferirà més viatges cada dia, un total de 17 per sentit de la circulació.
4: El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 11:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, al matí, a 11:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: La Federació Catalana de Voleibol ha organitzat aquest cap de setmana del 12 i 13 de setembre al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez de Parets un curs d'entrenadors de nivell 1 amb la col·laboració del Club Voleibol Parets. A la formació hi han assistit 33 futurs entrenadors de voleibol d'aquesta categoria. Han estat dues jornades completes en les quals s'han impartit classes de tècnica, tàctica i minivolei. La formació presencial que s'ha dut a terme a Parets es complementa amb unes sessions en línia i un examen posterior per tal d'aconseguir la titulació N1. Maria José Serna, presidenta del Club Voleibol Parets, ens ha de parlar precisament d'aquestes jornades.
2: Sí, este fin de semana la Federación Catalana de Vóley ha contado con, bueno, con el Club Vóley Parets como sede para acoger uno de los cursos de formación de entrenadores de nivel 1 que se realizaban en Cataluña. Nosotros como club estamos muy contentos de abrir las puertas de nuestras instalaciones y formar parte de, bueno, pues esta iniciativa tan importante para el presente y el futuro del vóley catalán. Han sido dos jornadas intensas de formación presencial en la que los futuros entrenadores han trabajado aspectos técnicos y tácticos, han adquirido herramientas y conocimientos para enseñar y acompañar a formar futuros jugadores desde las categorías más altas hasta las más pequeñas. De este curso nosotros esperamos que salgan 33 nuevos entrenadores y entrenadoras que puedan incorporarse al vóley catalán. Estamos súper, súper contentos. El Club Vóley Parets está súper contento de haber podido aportar nuestro pequeño granito de arena, esta formación, y de seguir colaborando, como no, con el crecimiento del vóley en Cataluña.
1: Bona iniciativa i, a més, que la Federació Catalana pugui comptar doncs, amb el Club Vóley Parets. De fet, la presidenta del Club Vóley Parets ja ens parla també dels propers amistosos. Recordem, diversos equips tindrà aquesta temporada el Club Vóley Parets.
2: Aprovechamos para deciros también que este domingo 20 de septiembre el Club Vóley Parets tiene 5 encuentros amistosos. A partir de las 3:15 nuestro pabellón se llena solo de vóley. Y para los más pequeños nuestros rivales son el Castellar, para el Alevín y para el Infantil. Y para el Cadete Juvenil y nuestro senior masculino jugamos contra el Club Esportiu Español de Voleibol, lo cual me hace una gran ilusión empezar nuestra temporada con estos partidos amistosos. Llamamos a la afición del vóley, a las familias que vengan a vernos y que puedan compartir este inicio de temporada junto a nosotros.
1: Serà aquest 20 de setembre amb diversos partits amistosos del Club Vóley Parets.
3: Va tot bé? És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
4: Això és violència masclista.
5: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: la música jazz a Rap 107. Els dimarts, a les 11 del vespre, podeu escoltar la millor música jazz de tota la història. Jazz a Rap 107, els dimarts, a les 11 del vespre.
1: El Casal de Cultura Can Butxossa ho té tot a punt per un nou curs de tallers i d'activitats. Hi ha una àmplia oferta adreçada a totes les edats i tots els gustos. Es podrà gaudir de tallers de pintura, teatre, cuina, dansa, música, fotografia, vídeo o anglès, entre altres. Les inscripcions es poden fer a partir d'aquesta mateixa setmana. Van obrir aquest passat dilluns 14 de setembre i es poden formalitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online. Uns dies després, a partir del dia 17 d'aquest mes de setembre, s'obren les inscripcions de manera presencial només en cas que quedés alguna plaça disponible a algun dels tallers o activitats que es realitzen. En principi, les inscripcions són a títol individual i només es pot apuntar a més d'una persona, en el cas de ser germans, per als cursos infantils. En el moment de fer la inscripció en línia, s'haurà de fer el pagament preferiblement amb targeta o sistema Bizum. També es pot fer transferència bancària, portant nom, cognoms i a quin curs correspon la inscripció. En aquest cas, la inscripció no quedarà confirmada fins que s'aporti el comprovant del pagament. Hi ha un període màxim de lliurament d'aquest comprovant de 3 dies. Si en aquest període no s'ha justificat el pagament, no es garanteix la reserva de la plaça. Per l'altra banda, en cas que no s'inscriguin prou alumnes a un dels cursos que s'oferten, aquest curs s'anul·laria i es retornaria l'import pagat a les persones que s'hi hagin inscrit. En cas que una persona inscrita no pugui assistir al curs, acreditant una causa justificada, pot demanar la devolució de l'import. Només s'efectuarà aquesta devolució si s'acredita la causa justificada, com dèiem, amb un límit màxim d'una setmana abans que comenci el curs. Per demanar aquesta devolució, s'ha de sol·licitar mitjançant una instància a la seu electrònica de l'Ajuntament de Parets. Una vegada començats els cursos, no es faran devolucions en cap cas. En quant a aquesta oferta de cursos, tallers i activitats del Casal de Cultura de Can Butxossa, recordem que en quant a l'oferta de cursos per a infants, és a dir, de primer a sisè de primària, poden realitzar aquestes activitats. El curs de pintura, a càrrec de l'Associació Les Arts de Parets. Curs de manualitats amb fang i ceràmica, a càrrec de Jessica Tuxuera. Curs de teatre infantil, primer i segon, tercer i quart i cinquè i sisè, a càrrec d'escena educativa. També, en aquest cas, cuina infantil, a càrrec de la Carme Romero. I rebosteria infantil, també a càrrec d'ella mateixa. En quant als cursos per a joves i adults, l'oferta és aquesta. Vinaixa ioga, a càrrec d'Alba Clemente. També Kundalini Yoga, més Gym Yoga, a càrrec de la mateixa Alba, Dansa Teràpia, a càrrec de Caterina López, Pilates, amb Luz Roncancio, Correcció Postural i Esquena Sana, a càrrec de Caterina López, Salsa Cubana, amb Betty García, Sevillanes, amb Caterina López, Ball Flamenc, amb l'Associació Art, Salut i Compàs, Taller d'Escultura, Ceràmica i Arts Decoratives, amb Jessica Tuxuera, Iniciació a la Guitarra, a càrrec d'Edu García, Automaquillatge, amb Carla Casals, un curs anomenat Blau, Laboratori de Cianotopia, a càrrec d'Alejandra Banca, també el Groc, a càrrec de la mateixa Alejandra, amb Laboratori de Tints Naturals i Estampació Botànica, Espelmes de Nadal Ecològiques, Pintura i Dibuix, amb l'Associació Les Arts de Parets, Descobreix el Llenguatge Cinematogràfic, a càrrec de l'Associació Butaca 107, Fotografia i Vídeo, a càrrec de l'Associació Fotogràfica Parets, Teatre per a Joves d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, a càrrec d'Escena Educativa, Teatre d'Adults per a Majors de 18 anys, a càrrec de mateixa Escena Educativa, Costura a Màquina, a càrrec de Mercedes López, Grups de Conversa en Anglès, amb Blanca Rebolledo, i diferents cursos de cuina, a càrrec d'Iñaki López, amb dips i metzes, més enllà del hummus. També hi haurà arrossos del món, empanades argentines, galetes i pastes del món, sushi o aperitius de Nadal. També hi haurà un curs de rebosteria, també per aquesta etapa de joves i adults, a càrrec de Carme Romero. Totes aquestes són les activitats, és l'oferta que ofereix el Casal de Cultura de Can Butxosa, que recordem estan obertes des d'aquest mateix dilluns. Les inscripcions per realitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online a fer aquestes inscripcions als cursos que més us interessin.
2: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí. RAP Matí.

0: Vols saber què et proposen les entitats de Parets? Afegeix als teus contactes Parets Entitats 671-466-017. Envia un WhatsApp amb el text alta i afegeix el teu nom i cognom. T'informaran de les seves activitats amb missatges breus. Participa i gaudeix de les entitats de Parets del Vallès.
1: Aquest passat 11 de setembre, 70 persones de la colla castellera Els Manyacs de Parets van ser convidats a participar a la diada del tercer aniversari dels Mataresos de l'Alguer. Van poder celebrar la cultura que els uneix fent castells i molta xarxa. Aquesta visita va ser dins els actes de les festes de Sant Miquel. El resultat va ser realitzar diferents castells a germanor amb l'objectiu de gaudir d'una jornada festiva compartint cultura. La colla ha valorat molt positivament aquesta invitació a l'Alguer, una ciutat tradicionalment de llengua catalana situada a Sardenya, Itàlia, al nord-oest de l'illa, a la província de Sàsser, a la regió de Murra. La Barceloneta de Cerdanya, així és com és conegut l'Alguer. L'essència catalana encara és als carrers, més enllà d'aquesta visió de postal que tothom té a la ment. La presidenta de la colla castellera Els Manyacs de Parets, la Marga Álvarez, es mostrava molt contenta de poder celebrar l'11 de setembre, Diada de Catalunya, a Terres de l'Alguer, un petit tresor al nord-oest de l'illa de Sardenya, Itàlia, on es parla català.
2: Doncs fa gairebé un parell de mesos ens van contactar de la Fundació per convidar-nos a participar de les festes de Sant Miquel aquí a l'Alguer. I la veritat, el projecte ens va motivar molt i tot i que era període gairebé vacacional, doncs ens hem organitzat durant l'agost amb l'ajuda de Mataresos i la Fundació que ens han facilitat doncs, tot el que és l'anada i tornada en vaixell, els allotjaments i tot. Doncs bé, ens hem plantat aquí 70 manyacs a fer castells a fondo i molt il·lusionats perquè més amb una diada tan especial com a l'11 de setembre, que festegem a Catalunya, poder-ho festejar aquí amb els mataressos, a l'Alguer, en català i amb una manifestació de cultura catalana tan important, doncs ens omplia molt com a projecte, no?
1: Els Mataresos de l'Alguer és la primera colla de castellers de Sardenya i de tot Itàlia, que va ser fundada l'11 de setembre del 2023. Els seus colors són el vermell, com el color del corall. La seva ciutat és un dels llocs del Mediterrani on la pesca i l'elaboració del corall és més coneguda. La Marga ens en detallava les diferents activitats de les que van ser partícips amb molt d'orgull.
2: I bé, doncs això, el dissabte vam fer la Diada Castellera, l'11 de setembre vam fer un assaig a plaça, a fora també, vam cantar els segadors, al final vam estar a estirar senyeres, hi havia molta representació per part de la gent de l'Alguer també, i el dia 12 vam fer la Diada Castellera, on, com que eren dates una mica complicades, perquè tant els mataresos tenien molta gent encara fora, ells no havien començat encara assajos perquè començaven el dia 15 i nosaltres veníem amb un parell d'assajos fets, a més després de les vacances doncs no anàvem a fer coses noves ni tal, llavors bàsicament ha sigut fer castells de germanor i gaudir bàsicament de la trobada. Un cop hem acabat la diada ens van convidar a un sopar amb un acte musical amb música catalana i algaresa i la veritat que ho vam gaudir molt, ho vam disfrutar molt i per la colla ha sigut també una trobada important perquè tot aquest tipus d'activitats fan colla i ens ho hem passat superbé. Encara està a repetir, que ens tornin a convidar, potser que vinguin des d'aquí, no ho sabem tampoc, però bueno, amb ganes de col·laborar segur, una altra vegada.
1: Si us agraden els castellers, si voleu fer castells, no importa l'edat que tingueu, només compten les ganes, us podeu animar i posar-vos en contacte amb la colla castellera Els Manyacs de Parets. Els trobareu a la seva seu, al carrer Ponent 18 de Parets del Vallès, a la Morada, o també els podeu fer arribar un missatge a través de les xarxes o a través de la seva adreça info@manyacs.cat.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets o Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre.
8: Confirmat? M'han robat el mòbil.
9: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
8: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
9: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
8: Tens raó.
10: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
11: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regalant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
12: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
13: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dijous, aquest 17 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui, un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà parlant del taller d'autodefensa que s'impartirà aquest pròxim mes d'octubre de la mà del Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès, conjuntament amb la col·laboració de policia local, un taller per a dones majors d'edat, un taller molt interessant amb dos nivells. És un dels temes a tractar al nostre informatiu, en tenim d'altres que tot seguit hi han format de titulars també. Us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: La pròxima setmana, el pròxim dimecres 23 de setembre, en horari de tarda, hi haurà una nova campanya de donació de sang i plasma. En aquesta ocasió podreu donar sang i plasma a Parets del Vallès dimecres 23 de setembre. S'està preparant per al pròxim dissabte, dia 26 de setembre, un monogràfic, un taller de ioga per a l'embaràs i la maternitat. I també farem un repàs a totes les activitats a la programació d'aquest curs 2026-2027 pel que fa a les activitats de la gent gran activa de Parets del Vallès. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar, ara que fa uns dies es va celebrar la festivitat de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, doncs avui parlarem de la història de l'estelada. Serà el nostre apunt del dia, la nostra curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de dos nivells, de nivell inicial al nivell 0 i de nivell 1, per a dones que ja han fet anteriorment el nivell novell. En Manu Díaz és l'inspector en cap de la policia local i serà l'instructor del nivell 0. I en Joan Parés, agent del cos policial del municipi, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà a l'octubre a Parets.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones i tots dos van ser el mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0 que vulgui ampliar coneixements. El taller 0, que diem nosaltres, serà el mateix que altres ocasions i, bueno, és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta al terra. Treballem al terra, en situacions de, que nosaltres diem de sense torn, no? En la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i hasta ara els que havíem fet aquí a Parets ho donàvem Joan Parets, un agent de policia local, i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parets, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 ho donaré jo.
1: El curs d'autodefensa per a dones al nivell 0 tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de les 6 a les 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà el divendres 30 d'octubre. I respecte al curs del nivell 1, s'impartirà els dilluns i els dimecres de les 6 a les 8 de la tarda i el curs en aquest cas començarà el dia 5 d'octubre i acabarà el dia 28 d'octubre amb un total de 8 sessions. Un dels instructors del taller, en Manu Díaz, parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. Almenys sàpiguer que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per a salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important perquè a més empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar a una dona a defensa personal. Ho tenim molt clar.
1: Les dones que vulguin participar en aquest taller d'autodefensa han de ser majors d'edat. Més detalls a la formació ens els dona l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz.
2: Bueno, de mínim 18 anys és l'edat que demanem i màxim les que vulguin. Sí que és cert que és un taller que és de molta acció, de que estem treballant tota l'estona, que hi ha situacions de... Hay que estar una miqueta... No preparada físicament, però disposada a caure al terra... Normalment el primer dia de taller la gent ja veu si és el taller que vol fer o millor no, però no tenim tope d'edat. Mira, dilluns i dimecres farem el nivell 1, o sigui, el nivell més alt, que hi serà de 18 a 20 de la tarda, se la podran, i dimarts i divendres ho farem el nivell 0 al mateix lloc a la mateixa hora.
1: Les inscripcions per participar en aquest taller d'autodefensa per a dones majors d'edat i amb dos nivells, iniciat i avançat, ja es poden realitzar a través del mail siat@parets.cat. Hi haurà servei de canguratge que s'ha de demanar abans de la sessió corresponent. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones al SIAT de Parets, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza de nou aquest curs d'autodefensa per a dones que s'impartirà el pròxim mes d'octubre.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Hi ha temps fins al pròxim 2 d'octubre per demanar a les persones que així ho necessitin la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. Es tracta d'una ajuda econòmica per a persones amb discapacitat que necessiten productes de suport, adaptacions o altres actuacions per a millorar la seva autonomia personal i la seva qualitat de vida. Es poden demanar prestacions per a mobilitat i transport, com obtenció o adaptació del permís de conduir, adaptació del vehicle, transport per anar a centres d'atenció precoç, a centres educatius o a centres de formació ocupacional, també prestacions per a l'autonomia personal i la comunicació, com audífons, ulleres o lents de contacte, comunicadors, grues, llits articulats, cadires i ajudes per al bany, adaptacions a la llar, cadira, salva escales, entre altres, i la poden demanar persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que necessiten d'aquests productes de suport o adaptacions per millorar la seva qualitat de vida. El termini acabarà a les 2 de la tarda del pròxim 2 d'octubre. Per demanar la prestació telemàticament o conèixer-ne els requisits i la documentació necessària que cal presentar, podeu visitar el web ja.cat, és a dir, ja.cat/v-s99p. Fins al 2 d'octubre teniu temps per demanar la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: El pròxim dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, a la sala Serra Cooperativa, nou acte de sang i plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i sobretot plasma han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 3566. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els 100 primers donants s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu. Van ser uns diners que es van recollir durant la Festa de Juliol amb activitats com la Festa de la Pedra del Diable i el Concert Vermut. Fem una crida als donants per a tants recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia entre 800 i 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. A més, la sang caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que una de cada 5 persones necessitarà sang o components sanguinis al llarg de la seva vida. Donant sang s'ajuda als altres i a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també es fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acte de sang programat pel pròxim dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
3: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que la campanya d'aquest setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària d'AFANOC. Són gorres que han comprat a l'associació AFANOC per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paretans i les paretanes col·laborant amb entitats com AFANOC, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
3: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització AFANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa crida a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang i de plasma. El plasma també és molt important en el dia a dia i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida.
3: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies i us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats hematies es conserven 42 dies. El plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven 5 dies. L'ús és diari. Cada dia es necessiten unes 1.000 donacions a tot Catalunya. La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. El pròxim dimecres, 23 de setembre, a la Sala Serra Cooperativa, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, hi haurà un nou acapte de sang i de plasma, organitzat per el Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, també al telèfon 93 557 35 66. Organitza el Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb aquesta nova campanya de donació de sang, que a més tindrà com a novetat un regal en agraïment a tots els donants. Doncs els primers donants s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Dona sang, dona vida.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Altres notícies de l'actualitat local. Recordem que el dissabte, dia 26 de setembre, a la Sala Basar Cooperativa, la plaça de la Vila, de 10 del matí a 1 del migdia, hi haurà el monogràfic Taller de Ioga per a l'embaràs i la maternitat. És una activitat que està adreçada tant a persones embarassades com a persones que vulguin reconnectar amb el seu cos, la seva maternitat i la criança, a través del ioga, la respiració i la meditació. A les 10 del matí començarà amb els beneficis del ioga durant l'embaràs, el part i la maternitat. Cap a les 11, pràctica física, exercicis d'obertura de malucs, mobilitat corporal i tècniques de respiració. Cap a quarts de 12, descans per esmorzar. I a les 12, pos i judici sobre l'embaràs i la maternitat, amb introducció a l'hipnopart i la meditació final. A les persones participants, recordar que cal portar estoreta, coixí, llibreta i bolígraf. És un monogràfic, un taller de ioga per a l'embaràs i la maternitat que impartirà la professora de ioga Emil Fulnes a Agara Ioga Parets, Alba Clemente, i també Susana Pedrosa, que és treballadora social. El preu de l'entrada són 5 euros i les podeu adquirir a entrades a espectacles.parets.cat. És una activitat que està programada pel dissabte 26 de setembre en horari de matí, de 2 del matí a 1 del migdia a la Sala Basar Cooperativa. D'altra banda, parlem de lletres i parlem de la narradora oral paretana Montmàs, que rebrà la pròxima setmana, el pròxim dimarts 22 de setembre, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el VIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi es realitzarà en el marc de la Setmana del Llibre en Català al Passeig de Lluís Companys a Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat ha decidit atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Montmàs, la paretana Montmàs, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris, o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. És sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte de Bat a Bat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, el Tarot de Contes, i també és membre de la colla Diables Parets, ha ballat gitanes, i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles i s'encarrega de la producció del festival Segamots a la Segarra, del festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes a casa nostra, Parets del Vallès. El pròxim dimarts, 22 de setembre, rebrà aquest premi Carme Romaní, un guardó que atorga el Vip Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, i que reconeix com a narradora oral a la paratana Montmas.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Un darrer apunt a l'actualitat local ens porta a repassar la programació per al curs 2026-2027 tant de la gent gran activa, activitats per a la gent gran del nostre municipi. Es pot participar durant tota aquesta temporada amb moltes propostes interessants en els tallers que tenen els casals de gent gran del nostre municipi, a Soben, Canoms i Sant Jordi. Per exemple, gimnàstica postural. També es pot fer ioga, parlem del casal de Canoms. Qigong, que es porta a terme a la masia de Can Jornet. També marxa nòrdica, al casal a Soben. Taller de benestar socioemocional, que es fa a tots tres casals, a Soben, Canoms i Sant Jordi. De manualitats, que s'imparteix a Sant Jordi. De teatre, a la Soben. Un taller d'art visual, a tots tres casals. Un taller de memòria, que es fa al casal de Canoms. Exercitem la ment, al casal Sant Jordi. Evoca tècniques per a una memòria saludable, un taller que s'imparteix al casal de Canoms. I ball en línia, que s'imparteix al casal Sant Jordi, en dos grups diferents. També, dins aquesta programació, destacar els grups de trobada. Al casal de Canoms es troben per fer punt de mitja i ganxet. També les trobades per fer i preparar els espectacles de playback. El casal a Soben, petanca. I el casal Sant Jordi, pintura a l'oli amb dos grups i puntes de coixí. Recordeu que totes aquestes són les activitats per a la gent gran de Parets dins la programació del curs 2026-2027 que s'imparteix als casals municipals de gent gran de Parets, al casal a Soben, al carrer Bruc 35, al casal de Canoms, al carrer Ponent 14 i al casal Sant Jordi, al carrer Galente número 1, de Parets del Vallès.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant avui dels científics japonesos que aprenen a Granollers com fer servir ratpenats contra les plagues. El Museu de Ciències Naturals de Granollers va rebre ara fa uns dies una visita d'una delegació d'investigadors del Japó que vol conèixer de primera mà les metodologies pioneres desenvolupades pel grup de recerca Vivio en l'àmbit dels serveis ecosistèmics, concretament en l'ús dels ratpenats com a aliats naturals per al control de plagues a l'agricultura. Abans de la sessió de treball, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnocell, els

0: i els sistemes de seguiment a Roses i a Aiguamolls. La comitiva nipona va viatjar fins a la capital del Vallès Oriental seguint les recomanacions explícites d'experts dels Estats Units que van assenyalar el grup Vivio del Museu de Granollers, del Museu de les Ciències Naturals de Granollers, com un dels principals pols de referència mundial en la investigació del paper d'aquests mamífers com a bioindicadors i agents de biocontrol. El grup de recerca Vivio, vinculat al Museu de Ciències Naturals de Granollers i al Centre Tecnològic Beta, o VIC, compta amb més de 2 dècades d'experiència en l'estudi dels quiròpters i el seu impacte positiu en els ecosistemes agraris. Entre les seves investigacions més rellevants, desenvolupades en col·laboració amb entitats com Bat Conservation International i universitats internacionals, destaquen projectes pioners en arrossars d'Europa i Amèrica mitjançant gàbies d'exclusió a gran escala. D'altra banda, successos. Un home tenia més de 900 plantes de marihuana a casa seva a Cardedeu. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 d'aquest mes de setembre un home de 40 anys en el marc del desmantellament d'una plantació de marihuana en una casa a l'avinguda de les Corts Catalanes de la veïna població de Cardedeu. Els agents van fer entrada i escorcoll del domicili, on van trobar 912 plantes en avançat estat de creixement, així com, lògicament, tota la infraestructura necessària per afavorir-ne el seu cultiu. Tècnics de la companyia elèctrica van poder comprovar que la casa estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa general. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. El 8 de setembre, aquesta persona va passar a disposició dels jutjats de Granollers. I acabem el repàs a la comarca avui parlant d'una iniciativa, una convocatòria anomenada El que no diem, una convocatòria de creació audiovisual jove al voltant de la salut mental. La Dula, Ocell de Foc al Vallès Oriental, el cinema Edison i la Taula de Salut Mental i Addiccions de Granollers impulsen El que no diem, una convocatòria de creació audiovisual adreçada a joves que tinguin entre 16 i 30 anys d'edat i que vulguin expressar-se a través del cinema i l'audiovisual i al voltant de la salut mental. Les peces presentades poden ser de ficció, documental, animació, videocreació o altres formats audiovisuals, amb una durada d'entre 8 i 10 minuts. Les propostes es poden presentar individualment o en equips d'entre 1 i 6 persones i no cal experiència prèvia necessàriament a la creació d'audiovisuals. La convocatòria se suma a altres propostes de la Dula per tal d'oferir oportunitats a persones joves, per tal d'expressar les seves pròpies vivències i prendre partit en la lluita contra l'estigma en la salut mental. Un dels trets diferencials de la iniciativa és la seva voluntat d'obrir la creació audiovisual a tothom. La convocatòria vol ser, així, un espai accessible perquè qualsevol jove amb una idea pugui convertir-la en una peça audiovisual. Les obres seleccionades es projectaran posteriorment al cinema Edison, oferint als participants l'oportunitat de veure les seves creacions en pantalla gran i de compartir-les amb el públic. El tema és El que no diem. És el tema proposat per aquesta edició i fa referència a tot allò que pensem, sentim o voldríem dir, però que no sempre expressem. Les veus internes, els silencis, les converses que no tenim, les coses que ens guardem o tot allò que passa pel nostre cap mentre per fora sembla que no passa res. La convocatòria està oberta fins al pròxim 15 de novembre i es pot consultar tota la informació a través del web a www.ladula.cat/elquenodiem.
1: El temps a RAP 107FM.
2: Hola, què tal? Finalment, la jornada d'ahir dimecres va estar marcada per aquests ruixats que de manera puntual van descarregar torrencialment. Vam tenir forts patacs d'aigua que van provocar certes inundacions, com a punts al Barcelonès i també del Baix Llobregat. Vam tenir aquest és alert sobretot al Vallès Occidental, Barcelonès i també Baix Llobregat, amb registres que van superar els 100 litres per metre quadrat. Amb una tarda de dimecres, que aquí hi ha Parets al Vallès, també vam tenir pluja. Vam registrar 30 litres per metre quadrat i amb molts llamps i trons, molt aparat elèctric, que el vam poder copsar sobretot les primeres hores de la nit. Amb una temperatura ahir que va quedar una miqueta més baixa al respecte als últims últims dies, ahir una màxima de 28, la mínima avui ha estat de 18 graus. Una jornada de dijous que ens hem

0: Despertat amb un cel ben cargat de núvols, és que encara tenim restes d'inestabilitat. A la tarda tindrem moltes més obertures de clarianes amb unes temperatures, les d'avui dijous, que sí que quedaran molt més baixes. Les màximes esperem arribar al voltant dels 25-26 graus a tot estirar. Demà ens despertarem encara la presència de molts núvols aquí, sobretot al litoral i prelitoral central. Temperatures que es mantindran molt semblants i una tarda amb moltes més estones de sol. Serà dissabte al matí, que serà una jornada molt més assolellada, tot i que a primeres hores del matí tindrem la presència de molts bancs de boira, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, inclús aquí a Parets del Vallès també ens despertarem amb aquestes boires. Temperatures que, sobretot al cap de setmana, tendiran a recuperar-se lleugerament. Res excepcional, però sí que quedaran una miqueta per sobre del que tocaria. De cara a la setmana vinent, temps estable, temperatures per sobre del que tocaria, però repetim, sense grans calorades. Ho anirem seguint aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteoparets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de la història de l'estelada. La bandera estelada, o simplement estelada, és considerada la bandera que simbolitza la independència de Catalunya o dels Països Catalans, malgrat que al País Valencià hi ha l'estelada, que evoluciona de manera paral·lela de la senyera coronada valenciana. El seu origen data d'inicis del segle XX i es considera amb Vicenç Albert Ballester com el creador o l'inspirador. Nasqué de la fusió dels quatre pals tradicionals amb el triangle amb estrella del tipus que tenia la bandera de Cuba, país on Ballester residí temporalment i n'admirà la lluita contra l'imperi espanyol. Els colors tenen una simbologia que es relaciona amb els ideals de la Revolució Francesa i la seva bandera tricolor, que va adoptar de la bandera dels Estats Units independents, com la cubana. El triangle blau representa el blau del cel, la humanitat, on al bell mig llueix l'estel blanc de la llibertat. L'any 1968, amb la fundació del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, ascendit a la FNC, es canviaran els colors de l'estelada per tal d'adaptar-ne la significació a la ideologia pròpia, usant l'estel vermell, que és socialista, i el fons del triangle blanc, primer i finalment groc, per tal de ressaltar-ne l'estel mateix. Quant al disseny i significació de l'estelada vermella, el petit llibre roig de la jove independentista ens indica el següent. Diu que és el símbol general del conjunt del moviment independentista, que és l'estelada composta de les quatre barres sobre fons groc de la bandera catalana, que simbolitza la nació, i l'estel vermell de cinc puntes, que simbolitza la idea d'estat, de lluita contra l'opressió, vermell de la sang dels explotats, de socialisme, d'humanitat tan individual, amb cinc puntes, quatre extremitats més al cap, i, com no, global, cinc continents habitats. Emmarca tot això en un triangle rectangle groc que representa la idea de república. Inicialment era un equilàter. Val a dir que tant si l'estelada es representa de manera horitzontal, amb la bandera al pal, com verticalment, a manera d'estandard o de senyera, cal veure l'estel vertical, és a dir, la punxa sempre amunt, tot i que normalment, per raons d'estalvi, abundi l'estelada que hauria de ser estàndard i no pas bandera. Actualment, les dues estelades, tant la blava com la groga, es fan servir gairebé indistintament. Després de la caiguda del bloc comunista a Europa, estel vermell de l'estelada groga, que ha anat perdent irreversiblement el seu significat original, que l'identificava a les esquerres, actualment l'estelada de groga o vermella es fa servir simplement com a versió simplificada de l'estelada amb un esquema cromàtic que coincideix amb els colors tradicionals catalans.
1: Cada dia a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM.
2: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 17 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a dos quarts de 8 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107. Notícies.
1: A partir del pròxim dilluns 21 de setembre entrarà en vigor la modificació pel que fa a la línia de bus express E26, la línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona, que incorporarà un nou autobús, la qual cosa permetrà oferir 17 convois per sentit cada dia. D'aquesta manera se'n reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobús E26 presta servei de dilluns a divendres, els dies feiners durant tot l'any, i es preveu que aquest servei s'electrifiqui també al llarg del pròxim 2027. Les reivindicacions dels últims mesos per a una millora en el transport públic que transcorre per la vila s'han materialitzat en l'anunci que la Generalitat de Catalunya fa aquesta millora en la línia del bus express E26 que, com dèiem, entrarà en vigor a partir del pròxim dilluns, dia 21 de setembre. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Diego Cayuela, i es mostrava satisfet davant d'aquesta novetat, però també aprofitava per demanar més millores per al transport públic a casa nostra.
2: Estem contents amb aquesta millora de l'E26, la veritat. És una qüestió que portem reivindicant des de l'Ajuntament des de que va començar aquest servei. Fa poc vam tenir una reunió amb la senyora Susi López López, que és la directora general de Transports i Mobilitat de Catalunya de la Generalitat, i precisament li vam plantejar això, entre altres coses, no? Però sobretot pensant com ha afectat la mobilitat de Parets a l'aturada de la R3 per les obres del desdoblament i de la nova estació. I és cert que redueix el temps d'espera i és una bona notícia, però també és cert que nosaltres seguirem insistint perquè encara creiem que hi ha marge de millora en les freqüències de la nostra línia. I ho seguirem plantejant al departament fins que arribem a un servei que és el que nosaltres creiem que Parets es mereix.
1: A la darrera reunió amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l'equip de govern va traslladar novament aquesta petició, juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets especialment rellevants, des de l'aturada de la R3 de Rodalies, pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en aquest cas per les millores en el transport públic, aconsegueix hores d'ara l'augment de la freqüència del pas del bus E26. A partir de dilluns 21 de setembre, aquest servei oferirà més viatges cada dia, un total de 17 per sentit de la circulació.
0: RAC 107. Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: A partir del pròxim dilluns 21 de setembre entrarà en vigor la modificació pel que fa a la línia de bus express E26, la línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona, que incorporarà un nou autobús, la qual cosa permetrà oferir 17 convois per sentit cada dia. D'aquesta manera se'n reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobús E26 presta servei de dilluns a divendres, els dies feiners durant tot l'any, i es preveu que aquest servei s'electrifiqui també al llarg del pròxim 2027. Les reivindicacions dels últims mesos per a una millora en el transport públic que transcorre per la vila s'han materialitzat en l'anunci que la Generalitat de Catalunya fa aquesta millora en la línia del bus express E26 que, com dèiem, entrarà en vigor a partir del pròxim dilluns, dia 21 de setembre. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Díaz Cayuela, i es mostrava satisfet davant d'aquesta novetat, però també aprofitava per demanar més millora per al transport públic a casa nostra.
2: Estem contents amb aquesta millora de l'E26, la veritat. És una qüestió que portem reivindicant des de l'Ajuntament des de que va començar aquest servei. Fa poc vam tenir una reunió amb la senyora Susi López López, que és la directora general de Transports i Mobilitat de Catalunya de la Generalitat, i precisament li vam plantejar això, entre altres coses, no? Però sobretot pensant com ha afectat la mobilitat de Parets a l'aturada de la R3 per les obres del desdoblament i de la nova estació. I és cert que redueix el temps d'espera i és una bona notícia, però també és cert que nosaltres seguirem insistint perquè encara creiem que hi ha marge de millora en les freqüències de la nostra línia. I ho seguirem plantejant al departament fins que arribem a un servei que és el que nosaltres creiem que Parets es mereix.
1: A la darrera reunió amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l'equip de govern va traslladar novament aquesta petició, juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets especialment rellevants, des de l'aturada de la R3 de Rodalies, pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en aquest cas per les millores en el transport públic, aconsegueix hores d'ara l'augment de la freqüència del pas del bus E26. A partir de dilluns 21 de setembre, aquest servei oferirà més viatges cada dia, un total de 17 per sentit de la circulació.
0: RAC 107, notícies.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre, doncs, amb l'objectiu, doncs, això, de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
2: Sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonic amb nosaltres, poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I, sí, serà a Can Butjosa. I bueno, doncs, serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
1: Sí.
2: Serà...
1: Entrada gratuïta.
2: Un tardeo. Sí. Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar, que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
2: No, serà tot el,
1: vale.
2: Tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
2: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
1: Vale.
2: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
2: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
1: sí,
2: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà, pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea, pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
1: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
2: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina, pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, i això ho hem de combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
1: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntaris va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
2: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
1: I a continuar. Teniu molts gossos i gats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
2: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
1: sí.
2: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem, encara estem en època de forta de camades,
1: sí.
2: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
1: Està clar, que... està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda, tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
2: Val, molt bé. Gràcies, Carles.

0: Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre. Qui està fent pretemporada ja des de fa unes setmanes és el sènior A femení del bàsquet Parets, que enguany jugarà a la segona categoria femenina, segona catalana, i començarà la Lliga, concretament té la jornada número 1, el 26 de setembre, a casa, un quart de vuit, contra el Draft Gramenet. Recordem, un equip que va pujar de categoria i que tindrà com a rivals la S, el Minguella, el Centre Catòlic, l'Hospitalet, el Lipsi, la Salle Bonanova, el Bàsquet Ateneu Montserrat, o Virolai, el Claret, el Gramenet, el Bàsquet Safa, el Bàsquet Cores i el Lluïsos de Gràcia. Com podeu veure, molts equips, la majoria de la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana més propera. Seran rivals durs. Vam voler parlar amb una de les jugadores noves, en aquest cas un dels fitxatges que torna, en aquest cas, al bàsquet Parets, com és la Laia Grande, i això és el que ens deia.
1: La pretemporada, la veritat, és que ha anat molt bé. De moment només hem jugat un amistós, però portem entrenant unes setmanes. I aquest partit ens ha servit per començar a agafar sensacions, conèixer-nos millor dins la pista i començar a treballar la forma de jugar en equip. Encara ens queden dos amistosos, que són aquest cap de setmana, i segur que ens aniran molt bé per començar a agafar ritme i preparar-nos de la millor manera possible per començar la Lliga. Que sembla que no, però ja la tenim aquí perquè comencem la setmana que ve, el 26. I, en resum, les primeres sensacions han sigut molt positives, estem treballant molt bé, a més hi ha un molt bon ambient dins l'equip. I la veritat és que tenim moltes ganes de començar i de veure com se'ns presenta aquesta nova temporada.
0: Que segur que anirà bé. Laia Grande és un dels fitxatges, però hi ha moltes més jugadores. Amb elles anirem parlant. Anirem parlant també amb el seu entrenador, Juanjo, en aquest cas, que ens parlarà també de properament de com veu aquest inici de temporada del bàsquet Parets Sènior A femení.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.

Vols rebre informació sobre activitats de natura i medi ambient per mitjà de WhatsApp? Afegeix els teus contactes a Escola de la Natura de Parets del Vallès. 617 22 77 97. Envia un WhatsApp amb la paraula Alta Escola de la Natura i afegeix el teu nom.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Com vam parlar, l'atleta del Club Atletisme Parets, l'Ariadna Navarro, ja està des de l'agost a la Universitat de Texas, a Houston, on està fent també i practicant el seu esport favorit, que és l'atletisme, i ja ha fet diverses proves. En una va quedar setena, una posició molt bona, destacant que hi havia atletes de diverses zones dels Estats Units i que tenien un gran nivell. Hem volgut parlar amb l'Ariadna Navarro i jo és el que ens deia de la seva experiència als Estats Units.
2: Doncs vaig arribar aquí el 22 d'agost a Texas, Houston, als Estats Units, i una setmana i mitja després ja teníem la primera competició. Llavors aquesta vaig quedar setena, la veritat és que bastant contenta. Vaig quedar primera del meu equip, de HCU, que és la universitat on jo estic, i setena en total. I la veritat és que va ser una cursa que m'agrada bastant. No va ser aquí a prop, o sigui, era una hora i mitja de trajecte, vam anar amb autobús. I la veritat és que força bé, em van dir que setena, quedar top 10, està molt bé, perquè és com que competeixen tots els equips de Texas.
1: Però a la següent prova que va fer ja va quedar primera. Segurament no tenien, en aquest cas, atletes rivals tan fortes com tenia la primera, però aquí es destaca el nivell de l'Ariadna Navarro i properament en tindrà més, una a Arkansas.
2: I després, una setmana després, vam tenir una altra competició. Aquesta està a mitja hora d'aquí i vaig quedar primera. Sí que és veritat que em van dir que aquesta seria una miqueta més... O sigui, que no hi hauria tant nivell com l'altra, però que hi hauria nivell. I sí, vaig quedar primera i molt contenta, l'equip també supercontent. I doncs, aviam les següents competicions. La següent, si tot va bé...

107. Cada segon dimecres de mes, a 11:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, al matí, a 11:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.

0: Cada tarda de 6 a 2 quarts de 8 escoltem les veus de Parets. Les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i a més t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de la tarda a RAC 107.
1: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.

0: La música jazz a Rap 107. Els dimarts, a les 11 del vespre, podeu escoltar la millor música jazz de tota la història. Jazz a Rap 107. Els dimarts, a les 11 del vespre.
1: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia tornen a repetir com cada any el seu taller de ràdio. Ho fan en col·laboració amb Rap 107. Aquest mateix dimarts els alumnes han passat pels nostres estudis on els professionals d'aquest mitjà els hi ha fet una xerrada pràctica sobre què és la ràdio i com funciona. Amb la visita als estudis de Rap 107 han pogut conèixer més de prop la nostra emissora. Hem parlat amb la Remei López, directora i professora de l'Institut La Sínia, que imparteix aquest taller, projecte curricular que s'imparteix, com dèiem, a l'etapa de segon de l'ESO.
2: Els alumnes de la Sínia de segon d'ESO, aquest any tornem a presentar el projecte sobre la ràdio. I aquest fet fa que fem la visita als estudis de Rap 107. Comencem ja aquest dimarts fent la visita i després fent el nostre projecte on hem d'elaborar un programa de ràdio i els alumnes han de crear doncs, la seva sintonia, els anuncis i el seu propi programa. Acaben creant un magazín on cada classe crea el seu magazín amb els seus programes. I després presentem la creació d'aquests programes de ràdio en directe davant de tots els alumnes de segon. És una manera de treballar el mitjà radiofònic des de l'institut i des d'una matèria com és la llengua, fomentant doncs, la creativitat i l'expressió oral.
1: Una seixantena d'alumnes d'entre 13 i 14 anys de segon curs de l'ESO de l'Institut La Sínia participa en aquest curs, en aquest projecte radiofònic Escolta per dir la teva, amb l'objectiu de crear una emissora pròpia a l'equipament, escoltant diferents projectes. Escolta per dir la teva va néixer l'any 2013 i pretén donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emissores, la diversitat de les graelles o els controls del so, per tal de crear un instrument de comunicació a l'escola. Un dels objectius d'aquest taller, adquirir coneixements a l'hora de parlar en públic, vocalitzar bé quan es parla davant de gent o perdre la por a fer-ho. El projecte del Centre de Secundària de Parets té una durada de 4 a 6 setmanes i finalitzarà amb la gravació de programes radiofònics que, segons l'Institut, té molt d'èxit entre l'alumnat. Alumnes de l'Institut La Sínia han visitat la nostra emissora de ràdio municipal, Rap 107, aquest matí de dimarts, una activitat que s'ha fet amb els alumnes de segon d'ESO i dins el marc del projecte educatiu sobre la ràdio que fa aquest centre de secundària.
3: L'autèntica ràdio de serveis és a Rap 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.

0: agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'Associació Fotogràfica Parets celebrarà el pròxim 2027 el seu 15è aniversari i ja estan preparant una agenda d'activitats molt interessant. Abans, però, el seu president, en Miquel Portell, ens ha volgut fer un repàs de les darreres activitats dutes a termes a Parets, com, per exemple, la seva participació a la Diada de l'11 de setembre.
3: Les nostres activitats que durem a terme durant el 2027 amb motiu de la celebració del 15è aniversari de la fundació de l'Associació Fotogràfica. Durant el mes de setembre s'han dut a terme diferents activitats, així com el dia 6, reportatge fotogràfic en Vall de Gitanes, dins el festival Adifolk 2026, amb la participació del grup de dansa de Panamà. El dia 7, reunió d'entitats de la xarxa per preparar la propera mostra d'entitats a celebrar el 25 d'octubre. El 8 per la tarda, presentació dels cursos de fotografia i vídeo al casal de Can Butxosa. El dia 10, inauguració de l'exposició fotogràfica del nostre soci Toni Barbany en el vestíbul del Teatre de Can Rajoler. I el dia 11, l'ofrena floral davant del monument 11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. Per aquest mes no tenim res més que dir-vos, si més no, animar-vos a formar part del nostre col·lectiu i, com sempre, tot gaudint de la fotografia.
2: De cara a la tardor ja tenen actes programats dins la seva agenda, com la Fotolliga, exposicions i altres activitats que ens recorda en Miquel Portell.
3: En quant a properes activitats, doncs, com sempre, cada divendres de 7 a 9 de la tarda, a la sala d'entitats de Canoms tenim la reunió periòdica per tal de preparar, com sempre, el proper curs, que ja començant amb temes de la Fotolliga, que ja els tenim seleccionats per tal que cada soci pugui aportar una fotografia sobre un tema i després poder-la valorar. També tenim ja preparar una exposició que ara al desembre sobre el tema de l'aigua, ja sigui amb rius, cascades, gotes, en fi, tot un ventall de fotografies sobre aquest bé apreciat de la natura.
2: L'Associació Fotogràfica Parets va néixer el 2012 de la mà d'un grup d'amics apassionats per la fotografia amb l'objectiu de compartir coneixement, créixer junts i gaudir d'aquesta afició. L'Associació Fotogràfica Parets ofereix als seus socis cursos, tallers per a tots els nivells, sortides fotogràfiques periòdiques per descobrir i practicar en entorns variats, un estudi fotogràfic equipat, exposicions i activitats per difondre la fotografia i donar visibilitat al talent local, participació en la Fotolliga, on comparteixen les seves imatges participant en un concurs que estimula la creativitat i la millora de la tècnica, organització del Fotogràfic Parets, que se celebra cada any des de l'any 2013. Si us agrada la fotografia i voleu formar part d'una comunitat activa, us convidem a conèixer-los d'en divendres de les 7 a les 9 de la nit, que es donen cita a la sala d'entitats de Canoms. També podeu enviar un correu a l'adreça info@afparets.com.
4: Si sembla violència masclista...
5: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
4: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 012, la millor resposta.
1: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
2: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
1: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
0: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
4: Aquest passat 11 de setembre, 70 persones de la colla castellera Els Manyacs de Parets van ser convidats a participar a la diada del tercer aniversari dels Mataresos de l'Alguer. Van poder celebrar la cultura que els uneix fent castells i molta xarxa. Aquesta visita va ser dins dels actes de les festes de Sant Miquel. El resultat va ser realitzar diferents castells a germanor amb l'objectiu de gaudir d'una jornada festiva compartint cultura. La colla ha valorat molt positivament aquesta invitació a l'Alguer, una ciutat tradicionalment de llengua catalana situada a Sardenya, Itàlia, al nord-oest de l'illa, a la província de Sàsser, a la regió de Murra. La Barceloneta de Cerdanya, així és com és conegut l'Alguer. L'essència catalana encara és als carrers, més enllà d'aquesta visió de postal que tothom té a la ment. La presidenta de la colla castellera Els Manyacs de Parets, la Marga Álvarez, es mostrava molt contenta de poder celebrar l'11 de setembre, Diada de Catalunya, a Terres de l'Alguer, un petit tresor al nord-oest de l'illa de Sardenya, Itàlia, on es parla català.
5: Doncs fa gairebé un parell de mesos ens van contactar de la Fundació per convidar-nos a participar de les festes de Sant Miquel aquí a l'Alguer. I la veritat, el projecte ens va motivar molt i tot i que era període gairebé vacacional, doncs ens hem organitzat durant l'agost amb l'ajuda de Mataresos i la Fundació que ens han facilitat doncs, tot el que és l'anada i tornada en vaixell, els allotjaments i tot. Doncs bé, ens hem plantat aquí 70 manyacs a fer castells a fondo i molt il·lusionats perquè més amb una diada tan especial com a l'11 de setembre, que festegem a Catalunya, poder-ho festejar aquí amb els mataressos, a l'Alguer, en català, i amb una manifestació de cultura catalana tan important, doncs ens omplia molt com a projecte, no?
4: Els Mataresos de l'Alguer és la primera colla de castellers de Sardenya i de tot Itàlia, que va ser fundada l'11 de setembre del 2023. Els seus colors són el vermell, com el color del corall. La seva ciutat és un dels llocs del Mediterrani on la pesca i l'elaboració del corall és més coneguda. La Marga ens en detallava les diferents activitats de les que van ser partícips amb molt d'orgull.
5: I bé, doncs això, el dissabte vam fer la Diada Castellera, l'11 de setembre vam fer un assaig a plaça, a fora també, vam cantar els segadors al final, vam estar a estirar senyeres, hi havia molta representació per part de la gent de l'Alguer també, i el dia 12 vam fer la Diada Castellera, on, com que eren dates una mica complicades, perquè tant els mataresos tenien molta gent encara fora, ells no havien començat encara assajos perquè començaven el dia 15 i nosaltres veníem amb un parell d'assajos fets, a més després de les vacances doncs no anàvem a fer coses noves ni tal, llavors bàsicament ha sigut fer castells de germanor i gaudir bàsicament de la trobada. Un cop hem acabat la diada ens van convidar a un sopar amb un acte musical amb música catalana i algaresa i la veritat que ho vam gaudir molt, ho vam disfrutar molt i per la colla ha sigut també una trobada important perquè tot aquest tipus d'activitats fan colla i ens ho hem passat superbé. Encara està a repetir, que ens tornin a convidar, potser que vinguin des d'aquí, no ho sabem tampoc, però bé, amb ganes de col·laborar segur una altra vegada.
4: Si us agraden els castellers, si voleu fer castells, no importa l'edat que tingueu, només compten les ganes, us podeu animar i posar-vos en contacte amb la colla castellera Els Manyacs de Parets. Els trobareu a la seva seu, al carrer Ponent 18 de Parets del Vallès, a la Morada, o també els podeu fer arribar un missatge a través de les xarxes o a través de la seva adreça info@manyacs.cat.
3: Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dijous, aquest 17 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui, un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà parlant del taller d'autodefensa que s'impartirà aquest pròxim mes d'octubre, de la mà del Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès, conjuntament amb la col·laboració de policia local, un taller per a dones

0: Dissabte, dia 26 de setembre, un monogràfic, un taller de ioga per a l'embaràs i la maternitat. I també farem un repàs a totes les activitats a la programació d'aquest curs 2026-2027 pel que fa a les activitats de la gent gran activa de Parets del Vallès. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar, ara que fa uns dies es va celebrar la festivitat de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, doncs avui parlarem de la història de l'estelada. Serà el nostre apunt del dia, la nostra curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAP 107, Rosa Díaz. Comencem.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
0: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de dos nivells, de nivell inicial al nivell 0 i de nivell 1, per a dones que ja han fet anteriorment el nivell novell. En Manu Díaz és l'inspector en cap de la policia local i serà l'instructor del nivell 0. I en Joan Parés, agent del cos policial del municipi, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà a l'octubre a Parets.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser el mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0 que vulgui ampliar coneixements. El taller 0 que diem nosaltres serà el mateix que altres ocasions i, bueno, això és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta al terra. Treballem al terra, en situacions de, que nosaltres diem de sense retorn, no? En la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i hasta ara els que havíem fet aquí a Parets ho donàvem Joan Parets, un agent de policia local i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parets, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 ho donaré jo.
0: El curs d'autodefensa per a dones al nivell 0 tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de les 6 a les 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà el divendres 30 d'octubre. I respecte al curs de nivell 1, s'impartirà els dilluns i els dimecres de les 6 a les 8 de la tarda i el curs en aquest cas començarà el dia 5 d'octubre i acabarà el dia 28 d'octubre amb un total de 8 sessions. Un dels instructors del taller, en Manu Díaz, parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. Almenys sàpiguer que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per a salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important perquè a més empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar a una dona a defensa personal. Ho tenim molt clar.
0: Les dones que vulguin participar en aquest taller d'autodefensa han de ser majors d'edat. Més detalls a la formació ens els dona l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz.
2: Bueno, de mínim 18 anys, és l'edat que demanem, i màxim

0: Las que vulguin, sí que sé que és un taller que és de molta acció, de que estem treballant tota l'estona, que hi ha situacions de... Hay que estar una miqueta, no preparada físicament, però disposada a fer a caure al terra. Normalment el primer dia de taller la gent ja veu si és el taller que vol fer o millor no, però no tenim tope d'edat. Mira, dilluns i dimecres farem el nivell 1, o sea, el nivell més alt, que hi serà de 18 a 20 de la tarda, se la podran, i dimarts i divendres ho farem el nivell 0 al mateix lloc a la mateixa hora.
1: Les inscripcions per participar en aquest taller d'autodefensa per a dones majors d'edat i amb dos nivells, iniciat i avançat, ja es poden realitzar a través del mail siat@parets.cat. Hi haurà servei de canguratge que s'ha de demanar abans de la sessió corresponent. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones del SIAT de Parets, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza de nou aquest curs d'autodefensa per a dones que s'impartirà el pròxim mes d'octubre.
2: RAP 107, serveis informatius.
1: Hi ha temps fins al pròxim 2 d'octubre per demanar a les persones que així ho necessitin la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. Es tracta d'una ajuda econòmica per a persones amb discapacitat que necessiten productes de suport, adaptacions o altres actuacions per a millorar la seva autonomia personal i la seva qualitat de vida. Es poden demanar prestacions per a mobilitat i transport, com obtenció o adaptació del permís de conduir, adaptació del vehicle, transport per anar a centres d'atenció precoç, a centres educatius o a centres de formació ocupacional, també prestacions per a l'autonomia personal i la comunicació, com audífons, ulleres o lents de contacte, comunicadors, grues, llits articulats, cadires i ajudes per al bany, adaptacions a la llar, cadira, salvaescales, entre altres, i la poden demanar persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que necessiten d'aquests productes de suport o adaptacions per millorar la seva qualitat de vida. El termini acabarà a les 2 de la tarda del pròxim 2 d'octubre. Per demanar la prestació telemàticament o conèixer-ne els requisits i la documentació necessària que cal presentar, podeu visitar el web ja.cat, és a dir, ja.cat/s99p. Fins al 2 d'octubre teniu temps per demanar la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: El pròxim dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, a la sala Serra Cooperativa, nou acapte de sang i plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i sobretot plasma han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 3566. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els 100 primers donants s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu. Van ser uns diners que es van recollir durant la Festa de Juliol amb activitats com la Festa de la Pedra del Diable i el Concert Vermut. Fem una crida als donants per a tants recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia entre 800 i 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. A més, la sang caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que una de cada 5 persones necessitarà sang o components sanguinis al llarg de la seva vida. Donant sang s'ajuda als altres i a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també es fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acte de sang programat pel pròxim dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
3: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que la campanya d'aquest setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària de Fanoc. Són gorres que han comprat a l'associació Fanoc per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com a Fanoc, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
3: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització a Fanoc, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa crida a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang i de plasma. El plasma també és molt important en el dia a dia i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida.
3: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies i us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats hematies es conserven 42 dies. El plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven 5 dies. L'ús és diari. Cada dia es necessiten unes 1.000 donacions a tot Catalunya. La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. El pròxim dimecres, 23 de setembre, a la Sala Serra Cooperativa, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, hi haurà un nou acte de sang i de plasma organitzat per al Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, també al telèfon 93 557 35 66. Organitza el Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb aquesta nova campanya de donació de sang, que a més tindrà com a novetat un regal en agraïment a tots els donants. Doncs els primers donants s'emportaran una gorra de l'associació Afanoc, de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Dona sang, dona vida.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Altres notícies de l'actualitat local. Recordem que el dissabte, dia 26 de setembre, a la Sala Basar Cooperativa, a la plaça de la Vila, de 10 del matí a 1 del migdia, hi haurà el monogràfic Taller de Ioga per a l'embaràs i la maternitat. És una activitat que està adreçada tant a persones embarassades com a persones que vulguin reconnectar amb el seu cos, la seva maternitat i la criança, a través del ioga, la respiració i la meditació. A les 10 del matí començarà amb els beneficis del ioga durant l'embaràs, el part i la maternitat. Cap a les 11, pràctica física, exercicis d'obertura de malucs, mobilitat corporal i tècniques de respiració. Cap a quarts de 12, descans per esmorzar. I a les 12, post i judici sobre l'embaràs i la maternitat, amb introducció a l'hipnopart i la meditació final. A les persones participants, recordar que cal portar estoreta, coixí, llibreta i bolígraf. És un monogràfic, un taller de ioga per a l'embaràs i la maternitat que impartirà la professora de ioga Emil Fulnes a Agara Ioga Parets, Alba Clemente, i també Susana Pedrosa, que és treballadora social. El preu de l'entrada són 5 euros i les podeu adquirir a entrades a espectacles.parets.cat. És una activitat que està programada pel dissabte 26 de setembre en horari de matí, de 2 del matí a 1 del migdia a la Sala Basar Cooperativa. D'altra banda, parlem de lletres i parlem de la narradora oral paretana Montmàs, que rebrà la pròxima setmana, el pròxim dimarts 22 de setembre, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el VIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi es realitzarà en el marc de la Setmana del Llibre en Català al Passeig de Lluís Companys a Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat ha decidit atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Montmàs, la paretana Montmàs, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. És sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte de Batabat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, el Tarot de Contes, i també és membre de la colla Diables Parets, ha ballat gitanes, i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles i s'encarrega de la producció del festival Segamots a la Segarra, del festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants Totes Santes a casa nostra, a Parets del Vallès. El pròxim dimarts, 22 de setembre, rebrà aquest premi Carme Romaní, un guardó que atorga el VIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, i que reconeix com a narradora oral a la paretana Montmàs.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens porta a repassar la programació per al curs 2026-2027 tant de la gent gran activa, activitats per a la gent gran del nostre municipi. Es pot participar durant tota aquesta temporada amb moltes propostes interessants en els tallers que tenen els casals de gent gran del nostre municipi, a Soven, Canoms i Sant Jordi. Per exemple, gimnàstica postural. També es pot fer ioga, parlem del casal de Canoms, Qigong, que es porta a terme a la masia de Can Jornet, També Marxa Nòrdica, al Casal a Soven. Taller de benestar socioemocional que es fa a tots tres casals, a Soven, Canoms i Sant Jordi. De manualitats, que s'imparteix a Sant Jordi. De teatre, a la Soven. Un taller d'art visual, a tots tres casals. Un taller de memòria, que es fa al Casal de Canoms. Exercitem la ment, al Casal Sant Jordi. Evoca tècniques per a una memòria saludable, un taller que s'imparteix al Casal de Canoms. I ball en línia, que s'imparteix al Casal Sant Jordi, en dos grups diferents. També, dins aquesta programació, destacar els grups de trobada. Al Casal de Canoms es troben per fer punt de mitja i ganxet. També les trobades per fer i preparar els espectacles de playback. Al Casal a Soven, petanca. I al Casal Sant Jordi, pintura a l'oli amb dos grups i puntes de coixí. Recordeu que totes aquestes són les activitats per a la gent gran de Parets dins la programació del curs 2026-2027 que s'imparteix als casals municipals de gent gran de Parets, al Casal a Soven, al carrer Bruc 35, al Casal de Canoms, al carrer Ponent 14 i al Casal Sant Jordi, al carrer Galente número 1 de Parets del Vallès.
2: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant avui dels científics japonesos que aprenen a Granollers com fer servir ratpenats contra les plagues. El Museu de Ciències Naturals de Granollers va rebre ara fa uns dies una visita d'una delegació d'investigadors del Japó que vol conèixer de primera mà les metodologies pioneres desenvolupades pel grup de recerca Vivio en l'àmbit dels serveis ecosistèmics, concretament en l'ús dels ratpenats com a aliats naturals per al control de plagues a l'agricultura. Abans de la sessió de treball, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, els va donar la benvinguda a l'equip japonès i va posar de relleu la projecció internacional que la recerca del museu aporta a la ciutat, consolidant la capital de la nostra comarca com un punt estratègic en la ciència i la conservació de la biodiversitat. Posteriorment, la delegació va iniciar un treball de camp juntament amb l'equip científic del museu a l'Empordà, mentre que també el treball va continuar a les vinyes del celler Recaredo, al Penedès i al Parc Natural del Delta de l'Ebre per analitzar sobre el terreny les instal·lacions experimentals i els sistemes de seguiment a Arrossars i a Aiguamolls. La comitiva nipona va viatjar fins a la capital del Vallès Oriental seguint les recomanacions explícites d'experts dels Estats Units que van assenyalar el grup Vivio del Museu de Granollers, del Museu de les Ciències Naturals de Granollers, com un dels principals pols de referència mundial en la investigació del paper d'aquests mamífers com a bioindicadors i agents de biocontrol. El grup de recerca Vivio, vinculat al Museu de Ciències Naturals de Granollers i al Centre Tecnològic Beta, o VIC, compta amb més de dues dècades d'experiència en l'estudi dels quiròpters i el seu impacte positiu en els ecosistemes agraris. Entre les seves investigacions més rellevants, desenvolupades en col·laboració amb entitats com Bat Conservation International i universitats internacionals, destaquen projectes pioners en arrossars d'Europa i Amèrica mitjançant gàbies d'exclusió a gran escala. D'altra banda, successos. Un home tenia més de 900 plantes de marihuana a casa seva a Cardedeu. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 d'aquest mes de setembre un home de 40 anys en el marc del desmantellament d'una plantació de marihuana en una casa a l'avinguda de les Corts Catalanes de la veïna població de Cardedeu. Els agents van fer entrada i escorcoll del domicili, on van trobar 912 plantes en avançat estat de creixement, així com, lògicament, tota la infraestructura necessària per afavorir-ne el seu cultiu. Tècnics de la companyia elèctrica van poder comprovar que la casa estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa general. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. El 8 de setembre, aquesta persona va passar a disposició dels jutjats de Granollers. I acabem el repàs a la comarca avui parlant d'una iniciativa, una convocatòria anomenada El que no diem, una convocatòria de creació audiovisual jove al voltant de la salut mental. La Dula, Ocell de Foc al Vallès Oriental, el cinema Edison i la taula de salut mental i addiccions de Granollers impulsant El que no diem, una convocatòria de creació audiovisual adreçada a joves que tinguin entre 16 i 30 anys d'edat i que vulguin expressar-se a través del cinema i l'audiovisual i al voltant de la salut mental. Les peces presentades poden ser de ficció, documental, animació, videocreació o altres formats audiovisuals, amb una durada d'entre 8 i 10 minuts. Les propostes es poden presentar individualment o en equips d'entre 1 i 6 persones i no cal experiència prèvia necessàriament a la creació d'audiovisuals. La convocatòria se suma a altres propostes de la Dula per tal d'oferir oportunitats a persones joves, per tal d'expressar les seves pròpies vivències i prendre partit en la lluita contra l'estigma en la salut mental. Un dels trets diferencials de la iniciativa és la seva voluntat d'obrir la creació audiovisual a tothom. La convocatòria vol ser, així, un espai accessible perquè qualsevol jove amb una idea pugui convertir-la en una peça audiovisual. Les obres seleccionades es projectaran posteriorment al cinema Edison, oferint als participants l'oportunitat de veure les seves creacions en pantalla gran i de compartir-les amb el públic. El tema és El que no diem. És el tema proposat per aquesta edició i fa referència a tot allò que pensem, sentim o voldríem dir, però que no sempre expressem. Les veus internes, els silencis, les converses que no tenim, les coses que ens guardem o tot allò que passa pel nostre cap mentre per fora sembla que no passa res. La convocatòria està oberta fins al pròxim 15 de novembre i es pot consultar tota la informació a través del web a www.ladula.cat/elquenodiem.
2: El temps a RAP 107FM.
4: Hola, què tal? Finalment, la jornada d'ahir dimecres va estar marcada per aquests ruixats que de manera puntual van descarregar torrencialment. Vam tenir forts patacs d'aigua que van provocar certes inundacions, com a punts del Barcelonès i també del Baix Llobregat. Vam tenir aquest és alert sobre tot el Vallès Occidental, Barcelonès i també Baix Llobregat, amb registres que van superar els 100 litres per metre quadrat. Amb una tarda de dimecres, que aquí a Parets del Vallès també vam tenir pluja, vam registrar 30 litres per metre quadrat i amb molts llamps i trons, molt aparat elèctric, que el vam poder copsar sobretot les primeres hores de la nit. Amb una temperatura ahir que va quedar una miqueta més baixa respecte als últims dies, ahir una màxima de 28, la mínima avui ha estat de 18 graus. Una jornada de dijous que ens hem despertat amb un cel ben cargat de núvols, i és que encara tenim restes d'inestabilitat. A la tarda tindrem moltes més obertures de claritat, amb unes temperatures, les d'avui dijous, que sí que quedaran molt més baixes. Les màximes esperem arribar al voltant dels 25-26 graus a tot estirar. Demà ens despertarem encara la presència de molts núvols aquí, sobretot al litoral i prelitoral central. Temperatures que es mantindran molt semblants i una tarda amb moltes més estones de sol. Serà dissabte al matí, que serà una jornada molt més assolellada, tot i que a primeres hores del matí tindrem la presència de molts bancs de boira, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, inclús aquí a Parets del Vallès també ens despertarem amb aquestes boires. Temperatures que, sobretot al cap de setmana, tendiran a recuperar-se lleugerament. Res excepcional, però sí que quedaran una miqueta per sobre del que tocaria. De cara a la setmana vinent, temps estable, temperatures per sobre del que tocaria, però repetim, sense grans calorades. Ho anirem seguint aquí a RAP 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de la història de l'estelada. La bandera estelada o simplement estelada és considerada la bandera que simbolitza la independència de Catalunya o dels Països Catalans, malgrat que al País Valencià hi ha l'estelada, que evoluciona de manera paral·lela de la senyera coronada valenciana. El seu origen data d'inicis del segle XX i es considera Vicenç Albert Ballester com el creador o l'inspirador. Nasqué de la fusió dels quatre pals tradicionals amb el triangle amb estrella del tipus que tenia la bandera de Cuba, país on Ballester residí temporalment i n'admirà la lluita contra l'imperi espanyol. Els colors tenen una simbologia que es relaciona amb els ideals de la Revolució Francesa i la seva bandera tricolor, que va adoptar de la bandera dels Estats Units independents, com la cubana. El triangle blau representa el blau del cel, la humanitat, on al bell mig llueix l'estel blanc de la llibertat. L'any 1968, amb la fundació del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, ascendit a la FNC, es canviaran els colors de l'estelada per tal d'adaptar-ne la significació a la ideologia pròpia, usant l'estel vermell, que és socialista, i el fons del triangle blanc, primer i finalment groc, per tal de ressaltar-ne l'estel mateix. Quan el disseny i significació de l'estelada vermella, el petit llibre roig de la jove independentista, ens indica el següent. Diu que és el símbol general del conjunt del moviment independentista, que és l'estelada composta de les quatre barres sobre fons groc de la bandera catalana, que simbolitza la nació, i l'estel vermell de cinc puntes, que simbolitza la idea d'estat, de lluita contra l'opressió, vermell de la sang dels explotats, de socialisme, d'humanitat tan individual, amb cinc puntes, quatre extremitats més al cap, i, com no, global, cinc continents habitats. Emmarca tot això en un triangle rectangle groc que representa la idea de república. Inicialment era un equilàter. Val a dir que tant si l'estelada es representa de manera horitzontal, amb la bandera al pal, com verticalment, a manera d'estandard o de senyera, cal veure l'estel vertical, és a dir, la punxa sempre amunt, tot i que normalment, per raons d'estalvi, abundi l'estelada que hauria de ser estàndard i no pas bandera. Actualment, les dues estelades, tant la blava com la groga, es fan servir gairebé indistintament. Després de la caiguda del bloc comunista a Europa, estel vermell de l'estelada groga, que ha anat perdent irreversiblement el seu significat original, que l'identificava a les esquerres, actualment l'estelada groga o vermella es fa servir simplement com a versió simplificada de l'estelada amb un esquema cromàtic que coincideix amb els colors tradicionals catalans.
2: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 17 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dijous, aquest 17 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui, un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà parlant del taller d'autodefensa que s'impartirà aquest pròxim mes d'octubre, de la mà del Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès, conjuntament amb la col·laboració de policia local, un taller per a dones majors d'edat, un taller molt interessant, amb dos nivells. És un dels temes a tractar al nostre informatiu, en tenim d'altres, que tot seguit hi han format de titulars, també. Us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: La pròxima setmana, el pròxim dimecres 23 de setembre, en horari de tarda, hi haurà una nova campanya de donació de sang i plasma. En aquesta ocasió podreu donar sang i plasma a Parets del Vallès dimecres 23 de setembre. S'està preparant per al pròxim dissabte, dia 26 de setembre, un monogràfic, un taller de ioga per a l'embaràs i la maternitat. I també farem un repàs a totes les activitats a la programació d'aquest curs 2026-2027 pel que fa a les activitats de la gent gran activa de Parets del Vallès. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar, ara que fa uns dies es va celebrar la festivitat de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, doncs avui parlarem de la història de l'estelada. Serà el nostre apunt del dia, la nostra curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de dos nivells, de nivell inicial al nivell 0 i de nivell 1, per a dones que ja han fet anteriorment el nivell novell. En Manu Díaz és l'inspector en cap de la policia local i serà l'instructor del nivell 0. I en Joan Parés, agent del cos policial del municipi, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà a l'octubre a Parets.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser el mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0 que vulgui ampliar coneixements. El taller 0 que diem nosaltres serà el mateix que altres ocasions i, bueno, això és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta al terra. Treballem al terra, en situacions de, que nosaltres diem de sense torn, no? En la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i hasta ara els que havíem fet aquí a Parets ho donàvem Joan Parets, un agent de policia local i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parets, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 ho donaré jo.
1: El curs d'autodefensa per a dones al nivell 0 tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de les 6 a les 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà el divendres 30 d'octubre. I respecte al curs del nivell 1, s'impartirà els dilluns i els dimecres de les 6 a les 8 de la tarda i el curs en aquest cas començarà el dia 5 d'octubre i acabarà el dia 28 d'octubre amb un total de 8 sessions. Un dels instructors del taller, en Manu Díaz, parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. Almenys sàpiguer que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per a salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important perquè a més empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar a una dona defensa personal. Ho tenim molt clar.
1: Les dones que vulguin participar en aquest taller d'autodefensa han de ser majors d'edat. Més detalls de la formació ens els dona l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz.
2: Bueno, de mínim 18 anys és l'edat que demanem i màxim les que vulguin. Sí que és cert que és un taller que és de molta acció, de que estem treballant tota l'estona, que hi ha situacions de... Hay que estar una miqueta... No preparada físicament, però disposada a caure al terra... Normalment el primer dia de tallers la gent ja veu si és el taller que vol fer o millor no, però no tenim tope d'edat. Mira, dilluns i dimecres farem el nivell 1, o sigui, el nivell més alt, que hi serà de 18 a 20 de la tarda, se la podrà anar, i dimarts i divendres ho farem el nivell 0 al mateix lloc a la mateixa hora.
1: Les inscripcions per participar en aquest taller d'autodefensa per a dones majors d'edat i amb dos nivells, iniciat i avançat, ja es poden realitzar a través del mail siat@parets.cat. Hi haurà servei de canguratge que s'ha de demanar abans de la sessió corresponent. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones del SIAT de Parets, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza de nou aquest curs d'autodefensa per a dones que s'impartirà el pròxim mes d'octubre.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Hi ha temps fins al pròxim 2 d'octubre per demanar a les persones que així ho necessitin la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. Es tracta d'una ajuda econòmica per a persones amb discapacitat que necessiten productes de suport, adaptacions o altres actuacions per a millorar la seva autonomia personal i la seva qualitat de vida. Es poden demanar prestacions per a mobilitat i transport, com obtenció o adaptació del permís de conduir, adaptació del vehicle, transport per anar a centres d'atenció precoç, a centres educatius o a centres de formació ocupacional, també prestacions per a l'autonomia personal i la comunicació, com audífons, ulleres o lents de contacte, comunicadors, grues, llits articulats, cadires i ajudes per al bany, adaptacions a la llar, cadira, salvaescales, entre altres, i la poden demanar persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que necessiten d'aquests productes de suport o adaptacions per millorar la seva qualitat de vida. El termini acabarà a les 2 de la tarda del pròxim 2 d'octubre. Per demanar la prestació telemàticament o conèixer-ne els requisits i la documentació necessària que cal presentar, podeu visitar el web ja.cat, és a dir, ja.cat/s99p. Fins al 2 d'octubre teniu temps per demanar la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: El pròxim dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, a la sala Serra Cooperativa, nou acapte de sang i plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i sobretot plasma han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 3566. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els 100 primers donants emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu. Van ser uns diners que es van recollir durant la Festa de Juliol amb activitats com la Festa de la Pedra del Diable i el Concert Vermut. Fem una crida als donants per a tants recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia entre 800 i 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. A més, la sang caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que una de cada 5 persones necessitarà sang o components sanguinis al llarg de la seva vida. Donant sang s'ajuda als altres i a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també es fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acapte de sang programat pel pròxim dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
3: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que la campanya d'aquest setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària d'AFANOC. Són gorres que han comprat a l'associació AFANOC per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com AFANOC, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
3: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització AFANOC a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa cridar a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang i de plasma. El plasma també és molt important en el dia a dia i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida.
3: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies i us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats hematies es conserven 42 dies. El plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven 5 dies. L'ús és diari. Cada dia es necessiten unes 1.000 donacions a tot Catalunya. La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. El pròxim dimecres, 23 de setembre, a la Sala Serra Cooperativa, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, hi haurà un nou acapte de sang i de plasma, organitzat per el Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, també al telèfon 93 557 35 66. Organitza el Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb aquesta nova campanya de donació de sang, que, a més, tindrà com a novetat un regal en agraïment a tots els donants. Doncs els primers donants s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Dona sang, dona vida.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Altres notícies de l'actualitat local. Recordem que el dissabte, dia 26 de setembre, a la Sala Basar Cooperativa, la plaça de la Vila, de 10 del matí a 1 del migdia, hi haurà el monogràfic Taller de Ioga per a l'embaràs i la maternitat. És una activitat que està adreçada tant a persones embarassades com a persones que vulguin reconnectar amb el seu cos, la seva maternitat i la criança, a través del ioga, la respiració i la meditació. A les 10 del matí començarà amb els beneficis del ioga durant l'embaràs, el part i la maternitat. Cap a les 11, pràctica física, exercicis d'obertura de malucs, mobilitat corporal i tècniques de respiració. Cap a quarts de 12, descans per esmorzar. I a les 12, post i judici sobre l'embaràs i la maternitat, amb introducció a l'hipnopart i la meditació final. A les persones participants, recordar que cal portar estoreta, coixí, llibreta i bolígraf. És un monogràfic, un taller de ioga per a l'embaràs i la maternitat que impartirà la professora de ioga Emil Fulnes a Agara Ioga Parets, Alba Clemente, i també Susana Pedrosa, que és treballadora social. El preu de l'entrada són 5 euros i les podeu adquirir a entrades a espectacles.parets.cat. És una activitat que està programada pel dissabte 26 de setembre en horari de matí, de 2 del matí a 1 del migdia a la Sala Basar Cooperativa. D'altra banda, parlem de lletres i parlem de la narradora oral paretana Montmàs, que rebrà la pròxima setmana, el pròxim dimarts 22 de setembre, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el VIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi es realitzarà en el marc de la Setmana del Llibre en Català al Passeig de Lluís Companys a Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat ha decidit atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Montmàs, la paretana Montmàs, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. És sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte de Batabat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, el Tarot de Contes, i també és membre de la colla de Diables Parets, ha ballat gitanes, i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles i s'encarrega de la producció del festival Segamots a la Segarra, del festival Cparter a Lliçà de Vall i del Tots Sants Totes Santes a casa nostra, Parets del Vallès. El pròxim dimarts, 22 de setembre, rebrà aquest premi Carme Romaní, un guardó que atorga el Vic Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, i que reconeix com a narradora oral a la paratana Montmas.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens porta a repassar la programació per al curs 2026-2027 tant de la gent gran activa, activitats per a la gent gran del nostre municipi. Es pot participar durant tota aquesta temporada amb moltes propostes interessants en els tallers que tenen els casals de gent gran del nostre municipi, a Soben, Canoms i Sant Jordi. Per exemple, gimnàstica postural. També es pot fer ioga, parlem del casal de Canoms, Qigong, que es porta a terme a la masia de Can Jornet, també marxa nòrdica al casal a Soben, taller de benestar socioemocional que es fa a tots tres casals, a Soben, Canoms i Sant Jordi, de manualitats que s'imparteix a Sant Jordi, de teatre a la Soben, un taller d'art visual a tots tres casals, un taller de memòria que es fa al casal de Canoms, exercitem la ment al casal Sant Jordi, evoca tècniques per a una memòria saludable, un taller que s'imparteix al casal de Canoms, i ball en línia que s'imparteix al casal Sant Jordi en dos grups diferents. També, dins aquesta programació, destacar els grups de trobada. Al casal de Canoms es troben per fer punt de mitja i ganxet. També les trobades per fer i preparar els espectacles de playback. El casal a Soben, petanca, i el casal Sant Jordi, pintura a l'oli amb dos grups i puntes de coixí. Recordeu que totes aquestes són les activitats per a la gent gran de Parets dins la programació del curs 2026-2027 que s'imparteix als casals municipals de gent gran de Parets, el casal a Soben, al carrer Bruc 35, al casal de Canoms, al carrer Ponent 14, i al casal Sant Jordi, al carrer Galente número 1, de Parets del Vallès.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant avui dels científics japonesos que aprenen a Granollers com fer servir ratpenats contra les plagues. El Museu de Ciències Naturals de Granollers va rebre ara fa uns dies una visita d'una delegació d'investigadors del Japó que vol conèixer de primera mà les metodologies pioneres desenvolupades pel grup de recerca Vivio en l'àmbit dels serveis ecosistèmics, concretament en l'ús dels ratpenats com a aliats naturals per al control de plagues a l'agricultura. Abans de la sessió de treball, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, els va donar la benvinguda a l'equip japonès i va posar de relleu la projecció internacional que la recerca del museu aporta a la ciutat, consolidant la capital de la nostra comarca com un punt estratègic en la ciència i la conservació de la biodiversitat. Posteriorment, la delegació va iniciar un treball de camp juntament amb l'equip científic del museu a l'Empordà, mentre que també el treball va continuar a les vinyes del celler Recaredo, al Penedès i al Parc Natural del Delta de l'Ebre per analitzar sobre el terreny, les instal·lacions experimentals i els sistemes de seguiment a Arrossars i a Aiguamolls. La comitiva nipona va viatjar fins a la capital del Vallès Oriental seguint les recomanacions explícites d'experts dels Estats Units que van assenyalar el grup Vivio del Museu de Granollers, del Museu de les Ciències Naturals de Granollers, com un dels principals pols de referència mundial en la investigació del paper d'aquests mamífers com a bioindicadors i agents de biocontrol. El grup de recerca Vivio, vinculat al Museu de Ciències Naturals de Granollers i al Centre Tecnològic Beta, o VIC, compta amb més de dues dècades d'experiència en l'estudi dels quiròpters i el seu impacte positiu en els ecosistemes agraris. Entre les seves investigacions més rellevants, desenvolupades en col·laboració amb entitats com Bat Conservation International i universitats internacionals, destaquen projectes pioners en arrossars d'Europa i Amèrica mitjançant gàbies d'exclusió a gran escala. D'altra banda, successos. Un home tenia més de 900 plantes de marihuana a casa seva a Cardedeu. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 d'aquest mes de setembre un home de 40 anys en el marc del desmantellament d'una plantació de marihuana en una casa a l'avinguda de les Corts Catalanes de la veïna població de Cardedeu. Els agents van fer entrada i escorcoll del domicili, on van trobar 912 plantes en avançat estat de creixement, així com, lògicament, tota la infraestructura necessària per afavorir-ne el seu cultiu. Tècnics de la companyia elèctrica van poder comprovar que la casa estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa general. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. El 8 de setembre, aquesta persona va passar a disposició dels jutjats de Granollers. I acabem els rapes a la comarca avui parlant d'una iniciativa, una convocatòria anomenada El que no diem, una convocatòria de creació audiovisual jove al voltant de la salut mental. La Dula, Ocell de Foc al Vallès Oriental, el cinema Edison i la Taula de Salut Mental i Addiccions de Granollers impulsen El que no diem, una convocatòria de creació audiovisual adreçada a joves que tinguin entre 16 i 30 anys d'edat i que vulguin expressar-se a través del cinema i l'audiovisual i al voltant de la salut mental. Les peces presentades poden ser de ficció, documental, animació, videocreació o altres formats audiovisuals, amb una durada d'entre 8 i 10 minuts. Les propostes es poden presentar individualment o en equips d'entre 1 i 6 persones i no cal experiència prèvia necessàriament a la creació d'audiovisuals. La convocatòria se suma a altres propostes de la Dula per tal d'oferir oportunitats a persones joves, per tal d'expressar les seves pròpies vivències i prendre partit en la lluita contra l'estigma en la salut mental. Un dels trets diferencials de la iniciativa és la seva voluntat d'obrir la creació audiovisual a tothom. La convocatòria vol ser, així, un espai accessible perquè qualsevol jove amb una idea pugui convertir-la en una peça audiovisual. Les obres seleccionades es projectaran posteriorment al cinema Edison, oferint als participants l'oportunitat de veure les seves creacions en pantalla gran i de compartir-les amb el públic. El tema és El que no diem. És el tema proposat per aquesta edició i fa referència a tot allò que pensem, sentim o voldríem dir, però que no sempre expressem. Les veus internes, els silencis, les converses que no tenim, les coses que ens guardem o tot allò que passa pel nostre cap mentre per fora sembla que no passa res. La convocatòria està oberta fins al pròxim 15 de novembre i es pot consultar tota la informació a través del web a www.ladula.cat/elquenodiem.
4: El temps a RAC 107 FM.
5: Hola, què tal? Finalment, la jornada d'ahir dimecres va estar marcada per aquests ruixats que de manera puntual van descarregar torrencialment. Vam tenir forts patacs d'aigua que van provocar certes inundacions, com a punts del Barcelonès i també del Baix Llobregat. Vam tenir aquest és alert sobre tot el Vallès Occidental, Barcelonès i també Baix Llobregat, amb registres que van superar els 100 litres per metre quadrat. Amb una tarda de dimecres, que aquí a Parets del Vallès també vam tenir pluja, vam registrar 30 litres per metre quadrat i amb molts llamps i trons, molt aparat elèctric, que el vam poder copsar sobretot les primeres hores de la nit. Amb una temperatura ahir que va quedar una miqueta més baixa al respecte als últims dies, ahir una màxima de 28, la mínima avui ha estat de 18 graus. Una jornada de dijous que ens hem despertat amb un cel ben carregat de núvols, i és que encara tenim restes d'inestabilitat. A la tarda tindrem moltes més obertures de clarí amb unes temperatures, les d'avui dijous, que sí que quedaran molt més baixes. Les màximes esperem arribar al voltant dels 25-26 graus a tot estirar. Demà ens despertarem encara la presència de molts núvols aquí, sobretot al litoral i prelitoral central. Temperatures que es mantindran molt semblants i una tarda amb moltes més estones de sol. Serà dissabte al matí, que serà una jornada molt més assolellada, tot i que a primeres hores del matí tindrem la presència de molts bancs de boira, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, inclús aquí a Parets del Vallès també ens despertarem amb aquestes boires. Temperatures que, sobretot al cap de setmana, tendiran a recuperar-se lleugerament. Res excepcional, però sí que quedaran una miqueta per sobre del que tocaria. De cara a la setmana vinent, Temps estable, temperatures per sobre del que tocaria, però repetim, sense grans calorades. Ho anirem seguint aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
4: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de la història de l'estelada. La bandera estelada o simplement estelada és considerada la bandera que simbolitza la independència de Catalunya o dels Països Catalans, malgrat que al País Valencià hi ha l'estelada, que evoluciona de manera paral·lela de la senyera coronada valenciana. El seu origen data d'inicis del segle XX i es considera amb Vicenç Albert Ballester com el creador o l'inspirador. Nasqué de la fusió dels quatre pals tradicionals amb el triangle amb estrella del tipus que tenia la bandera de Cuba, país on Ballester residí temporalment i n'admirà la lluita contra l'imperi espanyol. Els colors tenen una simbologia que es relaciona amb els ideals de la Revolució Francesa i la seva bandera tricolor, que va adoptar de la bandera dels Estats Units independents, com la cubana. El triangle blau representa el blau del cel, la humanitat, on al bell mig llueix l'estel blanc de la llibertat. L'any 1968, amb la fundació del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, ascendit a la FNC, es canviaran els colors de l'estelada per tal d'adaptar-ne la significació a la ideologia pròpia, usant l'estel vermell, que és socialista, i el fons del triangle blanc, primer i finalment groc, per tal de ressaltar-ne l'estel mateix. Quan el disseny i significació de l'estelada vermella, el petit llibre roig de la jove independentista, ens indica el següent. Diu que és el símbol general del conjunt del moviment independentista, que és l'estelada composta de les quatre barres sobre fons groc de la bandera catalana, que simbolitza la nació, i l'estel vermell de cinc puntes, que simbolitza la idea d'estat, de lluita contra l'opressió, vermell de la sang dels explotats, de socialisme, d'humanitat tan individual, amb cinc puntes, quatre extremitats més al cap, i, com no, global, cinc continents habitats. Emmarca tot això en un triangle rectangle groc que representa la idea de república. Inicialment era un equilàter. Val a dir que tant si l'estelada es representa de manera horitzontal, amb la bandera al pal, com verticalment, a manera d'estandard o de senyera, cal veure l'estel vertical, és a dir, la punxa sempre amunt, tot i que normalment, per raons d'estalvi, abundi l'estelada que hauria de ser estàndard i no pas bandera. Actualment, les dues estelades, tant la blava com la groga, es fan servir gairebé indistintament. Després de la caiguda del bloc comunista a Europa, estel vermell de l'estelada groga, que ha anat perdent irreversiblement el seu significat original, que l'identificava a les esquerres, actualment l'estelada groga o vermella es fa servir simplement com a versió simplificada de l'estelada amb un esquema cromàtic que coincideix amb els colors tradicionals catalans.
4: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 17 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
4: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.